0: to you.
1: Hoy por hoy, Ángels Barceló.
2: Radio Ontinyent, Cadena Ser. En la Cadena Ser, hoy por hoy Ontinyent baila al baila. Miguel Coy.
3: Hola, què tal? Molt bon dia, benvingudes, benvinguts a este inici de la nova edició de l'Hoy por hoy Ontinyent Vall del Baida, les 12 i 20 minuts, ara mateix, este dimarts, 9 de maig de 2026. I ja estem pràcticament tots preparats per a contar l'actualitat, tot el que passa a la nostra comarca, des d'ara i fins a les 2 de la vesprada. I vos dic que són moltes coses les que passen, i avui anem a gaudir-hi molt, jo crec, en este temps de ràdio. El primer, com sempre, és conèixer la previsió de l'horatge per a les pròximes hores. Lluís Francesc, bon dia.
4: Hola, Miguel, què tal? Molt bon dia.
3: A veure, Lluís, una coseta. La calor ja està així, però hi ha més o què?
4: A la calor li sumarem la xafogor per als pròxims dies. I és que les temperatures màximes tornaran a quedar-se a prop dels 30 graus, tot això afegint-li l'entrada de vents de llevant. De moment, este dimecres, esperem una jornada entre poc nuvolosa i intervals, amb vents marítims com a predominants, que aportaran més humitat i major sensació tèrmica. Dijous, jornada mimètica, tant en temperatures, vents, com en el pas de nuvolositat. I molt atents als valors de radiació ultraviolada, estem ja en registres molt alts, pel que la protecció solar es fa necessària.
3: Moltíssimes gràcies, Lluís. A la calor li sumem la xafogor, com diu Francesc. Carmen Úbeda, què tal?
5: Bon dia, Miguel.
3: Molt dia.
5: Molt bé.
3: Contenta, no?
5: Sí. Ja. Estic contenta. Sí, sí, i a treure les sandàlies de l'armari.
3: Mira, mira, Tomàs, que content està també.
5: Perquè jo ja vaig en sandàlies.
3: Sí, sí, no, no. Sí, espera.
5: Ja fa hora, gent.
3: Tomàs Marín, què tal? Bon dia.
6: Bon dia.
3: Per al·lusions, per esteu al·lusions. Ahí, clar.
5: Tu vas no molt abrigat, ser. No?
6: Jo vaig massa abrigat. Sí, sí, tota la raó del això, món. Sí. Però dius que està de 10. Ahir, quan vaig arribar al meu poble, quasi m'agafa algo, quan vaig eixir del cotxe, sí. Una calda...
5: És que com no, com no.
6: Però així te'n pot fer tanta calor. A mi m'encanta arribar així.
3: Però això t'hi va...
6: No, això t'hi va, sí, sí.
5: L'any passat Ontinyent va superar a Xàtiva.
6: Va superar a Xàtiva, va ser un estiu molt més calorós a Ontinyent que a Xàtiva.
3: Jo crec que és una de les úniques coses que no m'agradaria guanyar a ningú, saps? Que és en la calor.
5: En calor?
3: No m'agradaria.
6: No ens agrada treure aquesta bandera a nosaltres.
3: No, bueno, a Carmen sí.
6: A Carmen li encantava.
3: 45 graus.
6: Carmen, si no res, de poder ser Xàtiva.
3: 45 graus, mira com se diu. És que, mira, clar, hem avançat la picadeta. Esteban, què tal? Com estàs?
7: Hola, bon dia, bé.
3: L'olleria, que calor, no, no.
7: Sí, ah, també.
3: Sí, també. Sí. Va, pues ja està. Molt bé. Temperatures hores d'ara, Carmen?
5: Estem entre 22 i 26 graus. La mínima d'avui a les 12 i 23 minuts està a Bocairent, és allà on estan els 22 graus, i la màxima està a Ontinyent, 26.
3: A nit, a les 11 de la nit, 18 graus. Que dit, ja estem ahí? Ja estem molt a prop de nits de 20 graus? Jo no suportaré això.
5: Eh? Ja, després ja parlarem amb Lluís Francesc.
3: No avui, això.
5: Però a veure si en el diccionari meteorològic parlem de les nits tropicals.
3: N'hi
5: ha una altra...
3: Això sí que és xafogor.
5: Nit tropical, n'hi ha una altra nit.
3: Tòrrida.
5: Tòrrida era, sí. Superava la tropical.
3: A la tropical, sí, sí, sí, exacte. Ja està.
6: Anem
3: a la
6: picaeta. Ni ho mencionem.
3: Anem oficialment a la picaeta. Això és una picaeta oficiosa. Vinga, va.
2: Hoy por hoy Ontinyent Vall del Baida. La picaeta.
8: A mi m'agrada el arroz que fa la mamá. A mi m'agrada.
3: Una picaeta que ja ha començat parlant del temps, com sempre, que és el que fem així quan comencem el programa. Però ara hem de contar a la gent què és el que hem preparat per als diferents programes de Ràdio Ontinyent. I comencem, com sempre, per este i per hoy, Carmen.
5: Tenim moltes cosetes preparades per al programa d'avui. Sí. I començarem parlant del Premi Cervino, perquè el Premi Cervino 2026 ja té nom propi. I és que la Societat de Festes ha concedit el guardó a Vicent Pla Baello per la seva extensa trajectòria i també la seva contribució a la festa moro-cristiana d'Ontinyent. Forma part també de la Comparsa Fontanos, així que ahir vas estar amb ell en aquest reportatge des del Museu Fester, així que podrem escoltar.
3: Una xerreta molt interessant, perquè és de veres que, clar, jo no coneixia personalment a Vicent, i ahir m'has donat compte
5: Vicent
3: de tot
5: és un crac.
3: Clar, de tot el que ha aportat a la festa i de tots els anys que porta com a fester, ara ja fester ras, com diu ell. Però és una xerreta molt interessant i tenien ganes de
5: fer-ho. Un molt bon president de la societat de festers.
3: Jo tinc la sensació que sí, però és que clar, després ho escoltarem, que és molt interessant.
5: Perfecte. Més cosetes, avui és dimarts i tenim una tercera edició. Exacte. De la secció Ser Comarca. Anem a continuar repassant l'actualitat informativa dels 34 municipis de la nostra comarca, així que ho deixem ahí, després farem ixe mini informatiu.
3: Exacte.
5: I tancarem...
3: Bueno,
5: això m'encanta.
3: Bueno, és que lo de
5: perquè
3: avui...
5: és que... quan que hem gaudit, Bueno, millor dit, quan que vam gaudir ahir.
3: Ahir.
5: Perquè va ser ahir... Bueno, vaig avançar-ho. Tenim una secció molt especial de la cuina de Santi, perquè ahir...
3: Avui més que mai és la cuina de Santi.
5: Sí, exactament, perquè va ser ahir a Porta Tanca, quan el restaurant de la cuina està tancat,
3: sí.
5: És dilluns, Santi es va oferir un menú degustació espectacular, des de la cuina del restaurant La Cuina, mai millor dit,
3: sí.
5: I ens va encantar perquè vam poder estar allí Miguel, com, tant Miguel com jo, i
3: sí.
5: Vam provar uns plats espectaculars fets preparats per Santi i per alguns alumnes que estan aquí en pràctiques.
3: Sí,
5: també
3: sí.
5: Miguel, un company que forma part de l'equip de La Cuina. Així que
3: clar,
5: és que va ser espectacular.
3: És que l'objectiu, des de fa molt de temps, des que van començar el programa pràcticament, jo li vaig dir, un dia tenim que anar a la teua cuina a veure com prepares alguns plats i tal. I ell m'ha dit, sí, ho farem. I hem aprofitat que ara té gent de pràctiques, que són estudiants de cuina, per a veure com fan ells els plats, com treballen i tal. I ahir vam tindre l'oportunitat. I hem de dir que vam provar plats que té a carta ara, però també proves que està fent. És a dir, Carmen i jo estàvem ahir de conejillo d'Índies, saps, ahir? Un poquet.
5: Jo, la veritat és que vaig flipar,
3: Vaig flipar.
5: Algunes mescles que no se m'haven ocorregut menjar en la vida.
3: Exacte. Avise.
5: Sí.
3: Si habitualment, quan ve Santi, hi ha alguns insults que arriben als telèfons personals del que vos parla i de Santi, perquè parlem de plats i de cuina a l'una i mitja i tal, i ja
5: fam. Hora de dinar.
3: Ui, mira, està mal dir això. Apagueu la ràdio.
5: Sí.
3: Perquè a més de parlar de plats, els tastem en directe. I
5: que
3: això, per ràdio, queda
5: bueno,
3: molt xulo.
5: Crec que nosaltres, quan tornem a escoltar-ho, ens tornaran a entrar
3: mira, ja
5: la ganeta,
3: estic parlant d'això.
5: Se me fa la boca aigua.
3: Boca aigua. Bon,
5: també t'he dit una cosa.
3: Sí.
5: Ma mare, si ens escolta, va flipar en el que vaig provar jo, Perquè
3: hi
5: ha algunes coses que jo t'ho vaig dir,
3: Sí,
5: si haver estat en la carta, crec que no m'ho haver demanat.
3: Sí, és de veres.
5: Prepostre.
3: Sí,
5: bueno,
3: sí. Bueno, ahí ho deixem. Hi han 4 plats, al reportatge. Després el conteu. Gràcies, Carmen.
5: Gràcies, Miguel.
3: Tomàs Marín, què tal?
6: Molt bé.
3: Un dels ingredients de diferents plats que escoltarem després, tu podies mitjar, que és la tempura...
6: Santi fa moltes coses sense gluten.
3: Tempura sense gluten.
6: Santi sempre este compte al col·lectiu celíac,
3: sí, sí,
6: que esperen que tots i totes les tinguin també en compte, però a poc això ha millorat.
3: Sí, això va millorant.
6: Llançar a favor a l'hostaleria, faltaria més.
3: Després parlarem de dinar, ara que parlem de l'hora 14.
6: Bueno, avui a l'hora 14 on tinc la Vall d'Albaida, que no ve marcat per eixa reunió que donarà inici a les 2 de la vesprada al Cap i Casal, entre sindicats i conselleria, en relació a eixa vaga indefinida i la possible aturada o no de la mateixa en esta segona setmana de vaga, 7è dia, en un dia en el que la Vall d'Albaida ha realitzat piquets informatius als centres educatius, ja sigui tant col·legis com instituts. Ahir van tindre eixa jornada, eixa assemblea dels equips directius i a hores d'ara el que sabem és que esta vesprada a les 7 tenim eixa manifestació a l'Olleria on pareix que estaran presents quasi tots els municipis de la Vall d'Albaida i tot el professorat de la nostra comarca. En un dia on també vull contar-vos això com a abans també del nostre hora 14 on tenia entre la Vall d'Albaida, que com bé sabeu una de les principals mesures o mobilitzacions o iniciatives que s'anaven a realitzar per a recolzar aquesta vaga i per a fer pressió a la conselleria era la dimissió dels equips directius als centres educatius. I és que l'última hora que ens arriba del sector educatiu és que ja han arribat aquestes primeres convocatòries per a presentar les dimissions dels equips directius. En aquest cas, la primera ha arribat de l'Institut de l'Estació. Demà es realitzarà aquesta assemblea en la qual Fran Albero, director de l'IES Jaume I, juntament al seu equip directiu, presentarà aquesta dimissió, que serà aquest primer pas que es realitza tant a Ontinyent com a la Vall d'Albaida. Estarem pendents molt, de tota aquesta informació, perquè això pot canviar o no pot canviar depenent de tot el que passa esta vesprada. Clar. A les 2, ahir a les 10 de la nit acabaven.
3: Sí, sí,
6: la reunió va ser 6 hores.
3: Sí, 6 hores
6: a les 4 van començar la reunió, van acabar... A quina hora va ser? A les 10 no, no. Va llegir, jo no sé.
3: No, no, és que van fer un recés sobre les 7-8 de la vesprada i van continuar després. Van ser 10 hores de reunió, pràcticament.
6: Però això és que es van parlar coses sí, que estan arribant a poc a poc acords. Tant de bo.
3: Pareixer
6: tant
3: que
6: de bo.
3: Sí.
6: Esperem que sí.
3: Queden cosetes.
6: Bueno, també us contarem si aquestes negociacions continuen encallades, us comentarem que anem a tindre al llarg d'esta setmana, perquè hi ha un acte interessant, una cadena humana en el pont de Paduana organitzada per a este dijous per la vesprada, que serà aquesta mobilització i aquest acte a reivindicar, al igual que va ser el passat dijous, aquesta manifestació pels carrers d'Ontinyent. Bueno, parlarem del Festival de Primavera, d'ajudes que arriben des de la Diputació de València, parlarem d'aquesta entrevista sobre el Premi Cervino, i pel que fa a la comarca, a veure, a mi m'aneu a fer el spoiler a la una, així que s'esperen a ser comarca i escolte tota la comarca i després en la 14 recapitulem en aquests detalls, en aquestes claus del dia.
3: Molt bé, perfecte.
6: Bueno, a pesar de més, un dia gran pel que fa previsions,
3: Ah, sí?
6: Perquè pren a... és que sempre se m'oblida. Me va Juan Luis Gandia.
3: Juan Luis Gandia
6: Cabedo va matar-me.
7: Pren possessió
6: del rectorat de la Universitat de València i de mantenir-lo a Azerbaiyán,
3: Sí, sí.
6: Que tenim que estar en Azerbaiyán pendentes perquè poden aconseguir un premi a nivell nacional d'arquitectura.
3: Demà parlarem amb part de l'equip que va portar a terme este tema dels mamas belgues i tal, perquè estaran allí a Azerbaiyán i parlarem amb ells en directe a veure què passa, perquè és per la vespre l'entrega de premis, si no m'equivoque, però estarem en directe en ells.
7: I estàvem dient-nos, perdó, que la cobertura allí no està molt bé,
3: no,
7: que
3: no tenen,
6: per a la Fórmula 1 però
3: no tenen tampoc.
7: Que comporten ja... Porten ja uns dies allí, des d'ahir, pues, sí. Que estudiarien on tenien millor cobertura per a demà.
6: Entonces... Estudi tècnic d'arquitectura, sí. Pues ara de cobertura.
3: Sí. Molt bé, mira, yes. Rima i tot. Però estaran acostumats, saps? Sí. Si on tenien tampoc a Martínez Vall, no hi ha cobertura.
6: I a Benissó d'ahir, què? Em vaig quedar flipat,
3: Però ahir tu tenies molta cobertura.
6: I tenia moltíssima cobertura, donava gust.
3: És que hem d'estudiar doncs, això.
6: Com és meravellós, i en un espai que estava així tan caeta, prop sobretot de zona de dia de sotabosc del municipi, o sigui que, és això, molt bé, que la xerrada la tenen a web de Radio Ontinyent, per cert. I amb això tanquem l'hora 14. Després ja
3: sabem
6: les coletes a les 2 i 17.
3: Ser deportivos.
6: Bueno, vull ser deportivos d'acomiadaments, ¿vale? Perquè van conèixer el passat diumenge la primera baixa de l'Ontinyent 1931 per a la temporada 26-27. És Pablo Bonet, central engerí, que ha estat 4 temporades en les files de Roberto Bassa. Ha sigut campió de la preferent, ha aconseguit l'ascens a la tercera federació, ha disputat una promoció d'ascens a segona federació, és a dir, que és un jugador que ha marcat molt estos últims 4 anys de l'Ontinyent 1931, un jugador que, per cert, ha patit molt, la passada temporada no va poder disputar cap partit per una lesió greu en el genoll, i no obstant això, l'Ontinyent va voler que continuar amb aquesta fitxa i continuar en les files de l'Ontinyent. Parlarà amb nosaltres i es comentarà les sensacions i el per què ha dit adeu al conjunt blanc i negre. Mm-hmm. En un dia on també anem a donar protagonisme a un altre equip de la tercera valenciana. Ahir parlàvem amb el campió, amb el Bocaire, avui parlarem amb el Castelló de les Gerres, que amb una victòria podria estar en eixa promoció d'ascens.
3: Vale.
6: Ara bé, vaig a contar-te això perquè m'agrada contar-ho, perquè molts dels nostres oients recordaran això del 12-1 de l'Espanya-Malta, que necessitaven més de 10 gols.
3: Que si me'n recorde.
6: 10, vale. Eren 10 o 11, no?
3: Eren 11 gols, però com va marcar Malta 1,
6: pues
3: va
6: ser
3: arribar al 12.
6: El 12-1. Senyor, gol de senyor.
3: Eren 10 gols, però necessitaven 11 al final.
6: Doncs pues, ens passa el mateix. Si el Castelló de les Gerres guanya la Geneta B, el Alcoyano B, que es troba en tercera posició, té un gol a veraix perdut amb el Castelló de les Gerres de 7 gols.
3: Va.
6: És a dir, 7.

0: Alcoyano B, en la partida nada. Vale. O sea que la hemeroteca tampoco es... Que es algo que puede pasar, y esperen que no pase. Y también hablarem del Deportivo Ontinyent, que ya estem tancant la temporada y sobretot ya anem a parlar un poco más de lo que es la Pedrera, de l'escola de l'Ontinyent. Hi ha alguns equips que han acabat, altres que disqueda alguna jornadeta que altra, i hi ha algun altre objectiu que és prou interessant per a l'escola. Parlarem amb Rafa Cebrián, a més de contar-vos com no tota aquesta actualitat esportiva i les notícies que ens arriben a hores d'ara. Per cert, estem preparant ya estas últimas semanetes, esta semaneta y media que es queda de ser deportivos, estem preparando entrevistas chuletes, va a vindre molta gent, anem a fer moltes valoracions y anem a parlar ya de la próxima temporada que pintan molts canvis, per cert, jo ja ho dic ahí. Pintamos cambios, vale. Ya coleguem alguna coreta que altra que será de interés y creo que la semana que ve comenzarem ya a desvelar para donar vos goleta de cara a la próxima temporada de Ser Deportivos.
1: Vaig a anunciar una cosa, Tomás.
0: Dispara.
1: Perquè, clar, Ser Deportivos s'acaba el 29
0: de maig. Últim dia.
1: Això no vol dir que l'esport s'acabe a Radio Ontinyent. Primer, perquè a la web tindran la informació esportiva puntualment. Però, a més, dins d'este Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida, també crearem un raconet per a parlar de les notícies més destacades o més importants que passen a la nostra comarca dins de l'esport.
0: Exacte.
1: Per a que la gent ho tinga clar.
0: Entrevistes, no, xerraetes, veus, notícies, fitxatges, mercato...
1: Tot. El mercato a mi m'agrada molt.
0: El mercato està guai. El mercato mola mogolló.
1: Sí, senyor.
0: La veritat.
1: Doncs a partir d'eixe...
0: Ja estem aquí. En vacances, qui ho farà? Quan estigui de vacances?
1: Pues Carmen ho farà. Mira, està buscant fitxatges. Mira, està...
0: Va fer una del Bocairent, ho recordes? Te'n recordes que va fer una del Bocairent, un fitxatge del Bocairent? L'any passat, en estiu, quan vaig estar de vacances. I el Bocairent ha pujat de categoria i és campió de Lliga.
1: Això és pel fitxatge que va.
0: Això és Carmen.
2: Jo ja faig prou que ens en nom dels entrenadors.
1: Molt bé.
0: Si saps el nom dels entrenadors, és una cosa que em pareix brutal.
2: M'agrada que de vegades en quan van canviant i porto un lío.
0: Aquest any hem canviat més del que tocava.
1: Bueno, l'esport continuarà, eh? A partir del 29 ací a Ràdio Ontinyent Cadena Ser. Gràcies, Tomàs. Hora 25
0: sí,
1: tenim,
0: no? Sí, també tenim.
1: Perfecte.
0: Massa no para.
1: Perfecte. I la ventana, Esteban Arroyo, esta vesprada?
3: Doncs la ventana, com l'actualitat mana, la realitzarem en directe des de l'Olleria.
1: Molt bé.
3: Amb motiu de la manifestació que esta vesprada s'ha convocat a les 7 de la vesprada per el recorregut de l'entrada de moros i cristians de l'Olleria. Acabarà a la plaça Verge de Loreto, on està convocada tota la comunitat educativa, no sols de l'Olleria, sinó de tota la Vall d'Albaida, per a que doni suport a aquesta manifestació. Allí estarem en directe a partir de les 7 i 20 de la vesprada.
1: Perfecte. I demà també ho contarem, del que passa esta vesprada i que el conte Esteban Arroyo a la ventana. Moltíssimes gràcies, xics i xica. Demà, més. Gràcies.
2: Adéu.
1: Ah, no, tu tornes després. Clar. Queda't així, dona.
0: A fer-me ja l'hora 14, eh?

0: quan per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden, tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Se necesitan profesionales para cubrir un gran número de puestos de trabajo especializados en el manejo de palas cargadoras, retroexcavadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana y el IES Pau Clar d'Ontinyent lanzan un ciclo de FP para estudiantes de entre 16 y 25 años. Inscríbete hasta el 28 de mayo llamando al 635-191-361.
2: Precios imbatibles en Rapimueble. Apilable de salón 285 centímetros, 349 euros. Cheslong de gran confort, 399 euros. Más ahorro, más ofertas, más barato. Financia tus compras en 6 cuotas sin intereses y empieza a pagar dentro de 3 meses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com.
3: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes

0: Artistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
1: En la cadena SER, Hoy por Hoy Ontinyent Baida al Baida. Miguel Coy.

0: 20 minuts, arribem a l'una del migdia. Les festes de monos i cristians d'Ontinyent tenen moltes maneres d'explicar-se. A través de la música, de les esquadres, dels trajes, de les ambaixades, però també a través de les persones que han dedicat anys de la seva vida a fer créixer la festa des de dins. I precisament un dels reconeixements més importants que entrega la Societat de Festers és el Premi Cervino, un guardó que reconeix trajectòries de treball, compromís i estima pels moros cristians d'Ontinyent. Enguany, el Premi Cervino 2026 serà per a Vicent Pla Baello, ambaixador cristià en 2011, membre de la Societat de Festers des de 2012 i president de la institució des de 2018. Durant la seva etapa s'han impulsat diferents iniciatives i millores per a la festa, destacant especialment la consecució del reconeixement de les festes d'Ontinyent com a festa d'interès turístic internacional. Reconeixement a molts anys de dedicació festera i una excusa perfecta per seure amb ell al Museu Fester i parlar no només del premi, sinó també de la festa, dels canvis que ha viscut Ontinyent en els últims anys i de tot allò que no es veu darrere dels moros i cristians. No vam seure molt, vam passejar per eixe museu i això que aneu a escoltar és el resultat d'eixa xerrada. Flamant Premi Cervino 2026. Flamant, clar que sí. Vicent Pla, què tal? Molt bona vesprada, perquè hem de dir que estem gravant, ja veureu el vídeo, estem en un lloc que jo crec que és molt important, no només per a ell, sinó jo crec que per a tots els festers, que ara parlem d'això. Però Vicent, què tal? Bona vesprada.
1: Bona vesprada.
0: Enhorabona.
1: Moltíssimes gràcies.
0: Una persona que et porta tant de temps dedicada a la festa, espera en algun moment que li arribi este moment de tindre i se guardó?
1: Pues no, la veritat és que no.
0: No.
1: Jo no m'ho esperava. De fet, encara ha passat pràcticament tot el cap de setmana i encara estic en xoc, no? En xoc agradable, val? Perquè encara no m'ho acabe de creure.
0: Jo deia que un home que porta tant de temps dedicat a la festa, quant de temps portes tu dedicant a la festa? Com a fester, perquè clar, ara repassem la teva història, però...
1: A veure, com a fester de cuna, vamos, i després jo dedicant-li a la festa, pues no sabria dir-te, sé que en el 2011 vaig ser ambaixador, la qual cosa va dir que dos anys antes ja vaig entrar a la junta de la comparsa, com a junta d'ambaixar, i d'ahir vaig anar pues això, empalmant els càrrecs de junta d'ambaixar a junta de comparsa, de junta de comparsa a representant de la societat de festers, de representant al secretari, en fi, vaig anant.
0: Tinc la sensació que és una història que enganxa, vull dir, no la festa en si, sinó el ser membre d'una junta directiva, d'un càrrec, formar part de veritat de la festa, no ser fester només.
1: Sí, bueno, també això va en les persones, no? És de veres, i en el meu cas, pues, bueno, sempre he sigut una persona molt implicada en tot allò que hem fet i, pues, bueno, pues, ja el dic, vam anar sense donar-se compte, ¿vale? Pues, vas anar clavant-te en la roda i hasta avui.
0: Anem passejant perquè estem al Museu Fester d'Estat d'Ontinyent, que no hem dit al principi, que és un lloc, mira, aprofitant que quan estem gravant aquesta peça és el Dia Internacional dels Museus, que avui este museu no està obert perquè va patir una inundació, una xicoteta inundació fa uns dies, per això ja està tot solventat i apanyat. Però estem passejant per este museu que després explicarem, i tu vas dir que vas ser ambaixador en 2011.
1: En 2011.
0: I on estem ara parats?
1: Bueno, estem parats davant del traje que portava jo en el 2011 com a càrrec.
0: I quin record tens d'aquella ambaixada?
1: Pues molt bonic, perquè a més al meu costat estava el meu homòleg moro, també toca jo Vicenç a Torre, i un record molt, molt bonic.
0: Què et diu a tu este museu? Vull dir, quan vas començar a ser càrrec de la Junta, etc., què et diu a tu? De què manera et parla tu este museu?
1: Em parla de moltíssimes coses i, a més, des de moltíssimes vessants, no? Uh-huh. És cert que, bueno, pues, com a càrrec, com a fester, i sobretot pues, com a persona que ha passat per l'entitat, així està. Tot el que hi ha així és donat o cedit per festers. El museu i la societat de festers té totalment prohibit en els seus estatuts l'adquirir res de forma monetària, no? Tot és cedit i així i tot, pues mira quin grandíssim museu que tenim, no? Estan recollits tots els actes i, vamos, és una passada.
0: Continuem caminant, Vicent, perquè... No sé, hem parat primer a recordar ixe moment de l'ambaixada de 2011, però també vull recordar quan vas arribar a ser president de la Junta, perquè no sé si tens molt fresquet tot això, perquè fa no molt de temps que vas deixar de ser president, però van passar coses en la teua presidència, van passar moltes coses. I jo no sé si recordes exactament com de complicat va ser aconseguir tot el que ho va aconseguir tu i la vostra Junta.
1: A veure, lògicament, complicat és, perquè ningú regala res i res és fàcil, no? Al final, tot costa moltíssim, molt de treball, i en aquestes coses encara més, no? Perquè hi ha que recordar que ningú es dedica professionalment a ser president de festes o a ser membre de la Junta de Govern de la Societat de Festes. No, tot això ho fem altruistament quan acabem la nostra jornada de treball. I això vol dir que li tens que furtar temps a la teva família, als teus amics, al teu temps d'oci o d'estudi o del que siga, no? I tot costa moltíssim. Però, bueno, al final també són processos, la majoria d'ells, molt burocràtics, que si no estàs molt ficat en això, pues, també costa.
0: Els canvis més significatius que recordes d'aquell moment, o d'eixa trajectòria com a president?
1: A veure.
0: Més enllà del reconeixement, que després parlarem.
1: A veure, van ser uns anys... no massa fàcils, per dir d'alguna manera, mal. Van ser uns anys no massa fàcils perquè, però bueno, pues, lamentablement, vam pillar la pandèmia pel mig. Vam ser... però bueno, vam tenir que ajornar les festes no un any, sinó dos. ¿Vale? I, però bueno, va ser complicat. Després va vindre també el tema del famós incendi al barri de Campanar, que, però bueno, pues, les circumstàncies i, sobretot, el decret de l'estat de dol que havia declarat la Generalitat, en aquest cas el Consell, pues es van obligar a ajornar l'acte pues això, més important, del mig any, com és la desfilada. I bueno, pues, van ser anys complicats, per lo que dic, no? Després van haver de gestionar, pues, moltíssimes coses, el tema econòmic de la sortida de festers, l'augment de festers que, bueno, continua a l'alça. En fi, no va ser tot de color rosa.
0: Els canvis, ara tornarem i anirem a pel més positiu, perquè clar, estem parlant de que evidentment en un temps del que estem parlant va haver moltes dificultats, però també coses molt bones que han arribat quan han arribat, però coses bones. Però parlem de l'actualitat, Vicent. Ara que no eres president, però que estàs en contacte evidentment i estàs ahí, estos canvis que es van plantejar a final d'any, per a l'entrada d'enguany, que al final no van eixir, com veus aquests xicotets avanços? Perquè ja és proposar-ho, almenys, no? No s'arriba, però és proposar alguna cosa.
1: Efectivament. Pues, a veure, jo ho veig molt positiu el que, al final, uns membres, no?, de la Junta de Govern, en este cas la Junta de Govern al concret, encapçalada per el seu president, pues, són els que tenen que prendre la iniciativa, però, efectivament, tenim un problema, val? I anem a plantejar diverses solucions o una solució, i, pues, bueno, per lo menos plantejar-ho, no? Lo fàcil és no fer res, però per a no fer res ningú es presenta al càrrec o ningú es presenta a la Junta, i con lo cual, pues, jo crec que compartís l'opinió de la resta de presidents d'honor de la Junta de Festers, en el que qualsevol president o qualsevol junta que proposi alguna cosa tindrà el nostre recolzament sempre per el fet de pegar un pas endavant.
0: I després arriba el moment, un dels moments més esperats, que és la declaració de les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent com a d'interès turístic internacional. Clar, jo no sé, Vicent, com et vas sentir tu quan va arribar la notícia, després de tot el treball que estàveu fent des de tant de temps, com vas sentir-te tu?
1: Pues és que pensar-hi encara m'emociona molt.
0: Sí.
1: Sí, perquè, bueno, havia sigut el tercer expedient que havíem enviat des de la ciutat de Festers. Jo vaig tindre la sort o la desgràcia d'enviar-los els tres, en el sentit de que, bueno, jo abans de ser president, com tot el món sap, vaig ser secretari. En el 2015 vam enviar el primer expedient, es van denegar, en el 2017 el segon, es van denegar, van plantejar recursos, no se'ls va contestar perquè lògicament pues, havia vingut el tema de la pandèmia i tal, i després ja finalment vam enviar el tercer expedient una vegada passat el Covid, i pues, la vesprada que el migdia que em va telefonar, en este cas la regidora de festes, Àngels, em va telefonar i em va dir: Vicent, ja? I és que sí. Pues bueno, pues imagina't aquesta emoció, i en aquest moment, pues lògicament...
0: Te'n recordes on estaves?
1: Estava en casa.
0: Sí?
1: Sí, estava en casa, eren les 3 i poc de la vesprà, i era migdia, jo acabava d'arribar, i em va telefonar i em va dir: Vicent, ja és favorable, pues... Lògicament, un de se derrumba...
0: Clar, t'anava a dir que fa uno quan després ja rep la notícia... Clar, ja me posa a plorar, però com vamos... Imagina que tu passaria alguna cosa pareguda... Però després ahir, quan jo dius... Val, ja està... I ara, què fa uno després d'això?
1: Bueno, aquesta vesprà va ser...
0: Intensa,
1: perquè lògicament pues, era una notícia molt important que esperàvem molt de temps, i pues, en seguida l'equip de comunicació de l'Ajuntament es va convocar a una roda de premsa, i clar, pues, vull dir que no, n'hi havia que preparar la intervenció, i n'hi havia que pues, això, assistir a la roda i mirar on es feia... O sea, va ser tot molt, molt, molt seguidet. Molt seguidet.
0: Jo sempre he tingut el dubte, i ara que estàs així, vaig a preguntar-te si sabíeu, ja m'has dit que el segon expedient no va tindre resposta als recursos i tal, però per què no eixia? Per què dient que no? Sabeu o no ho sabeu? Mai heu sabut això?
1: A veure, no i sí, oficialment per escrit, lògicament no es va contestar res, però sí que és cert que em consta que van haver diverses comunicacions, vale, entre les administracions, i el que van pillar és, pues mira, lògicament, una pandèmia, vale, que això administrativament, pues, el Ministeri va deixar que tots aquests expedients que estaven tramitant-se els deixarà de costat, perquè lògicament el Ministeri en aquell moment tenia una prioritat que era... salvar el turisme
0: total
1: nacional, val? Con lo cual tot això es va quedar apartat, i van pillar també entremig un canvi normatiu, val? És cert que era un canvi normatiu que des de la societat de festes també havíem exigit, perquè en l'anterior ordre, per dir d'alguna manera, no estava regulada el tema de les promocions que es feien en les xarxes socials, en el tema d'internet, sinó que aleshores
0: encara antic, no?
1: Sí, es parlaven sols de premsa escrita. I lògicament estàvem en ple segle XXI, això estava totalment desfasat.
0: És que sempre he tingut aquest dubte, saps? Quan un presenta un expedient d'aquestes característiques i el rebutgen, diu, ja, però per què? Saps? Com la ITV, ja, no passes a ITV, però tens que millorar això i això.
1: Els motius pràcticament eren això, el que passa que, claro, administrativament el procediment estava vençut, no s'havia arribat a caducar l'expedient mai... i pues, bueno, no s'havia fet el requeriment per el que dic, perquè estava entremig tot el tema de la pandèmia.
0: Anem ara acabant on hem començat, perquè crec que és el moment, en la fotografia de Cervino, perquè estem parlant durant tota aquesta estoneta amb Vicent Blà, que és el nou premi Cervino de 2026, més que merescut. Per als que no el conegueu com jo, que no el coneixia fins avui, que m'havien parlat per telèfon una vegada, després d'escoltar-lo jo tinc clar per què, o d'un dels perquès té este premi, perquè és un home que és fester de cuna i que ha fet moltes coses per la festa, però què queda per fer, Vicent?
1: Què queda per fer? A veure, lògicament queden per fer moltes coses. Queda per fer tot el que uno vulga, no? Al final, les festes de Moros i Cristians d'Ontinyent són el que són, per el que s'ha treballat fins ara en moltes juntes, i sobretot els festers i festeres, però lògicament pues, hi ha molt per fer de lo que la Junta vulgui impulsar, de les necessitats que vagin eixint de les festes, o sea.
0: I en quin moment està ara Vicent Pla dins de la festa?
1: Vicent Pla dins de la festa està per això, festes ras.
0: Sí. I com es viu?
1: Molt bé.
0: Vale.
1: Molt bé, molt bé. La veritat que a veure, no m'ha arrepentit de res en absolut, estic molt content de totes les coses bones i també de les roïns, perquè al final hem après moltíssim i estic molt content, però bueno, jo ja vaig dir en el seu moment que era moment de parar i que entraren noves persones, perquè al final pues, el que entren noves persones també significa que entren noves idees i nova forma de gestionar les coses, no? Cada un tenim una forma de gestionar-ho, d'enfrontar-se als problemes o a les necessitats del moment. Jo crec que això és bo per a entitats com esta, que, bueno, ja el dic, no n'hi ha res professionalitzat, val? I que, a pesar de ser una entitat tan gran, tant número de festers, que això també significa un pressupost pues, important, val? I pues, bueno, és l'entitat número 1 en quant a associats de la ciutat, però això requereix un canvi generacional i d'idees i de projecte que bueno, jo crec que l'equip està fent-ho molt bé, està on en costa i estic molt content de que pues, bueno, estiguin treballant així.
0: Sí, tens que ser sincer ara. Ara que estàs de festes ras, quan veus alguna cosa que fa la Junta, tu dius... Ai.
1: No, en serio. I no, perquè jo crec que va ser una promesa que a mi mateixa em vaig fer quan vaig acabar, no? De, quan estava, també, de, bueno, al final cada un fa les coses, no? Com creu, i sobretot en la informació que té, perquè moltes voltes la gent, a tots es passa, vale? En tots els àmbits, ja no sols en la festa, en la política, en l'administració, en qualsevol, ho pensem d'una manera, però no tenim tota la informació. I la gent que està al capdavant de les entitats i de les institucions és la que té tota aquesta informació i sap els pros i els contra, i lògicament ha fet un procés d'anàlisi i de pensar en si pega este pas així, passarà això i allò, i si pega este pas, i potser pues, desgraciadament sempre es tria el menys roïn.
0: Que important això que acabes de dir per a moltes facetes de la vida, no només per a un organisme com este, i una entitat com esta, però quan un està i ha estat als dos bandos, sap perfectament com funciona, no? I això, tal volta, a tota la ciutadania, a tot el món, és més complicat de fer-lo entendre. Vicent, enhorabona per el premi, enhorabona per tota la trajectòria com a fester, encara que ara sigues fester ras, que estàs segur que gaudint-hi molt, i que vagi molt bé. Ja veurem el dia... Quan et donen el premi?
1: El dia 20 de juny.
0: Dia 20 de juny.
1: Sí.
0: Volem aquest dia, a veure com estàs, eh? No ho penses?
1: A vegades sí que ho penso, és inevitable pensar-ho perquè, pues, lògicament, ara has de preparar un discurs, sí. I, pues, lògicament, això és un discurs que hi ha molta gent que espera escoltar i, clar, jo ja havia perdut un poquet d'aquesta facilitat.
0: Aquesta pressió, no?
1: I, sí, aquesta pressió, també.
0: Ja, bueno, pues que torne, però que és una pressió bona.
1: Sí, efectivament.
0: Enhorabona i moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a vosaltres.

estava el Premi Cervino 2026, Vicent Pla, missatge raeta que vam tindre ahir l'oportunitat de gravar al Museu Fester d'Ontinyent. Arribem a l'una del migdia, i ara arriba la informació nacional i internacional, i després, segona hora d'este Hoy por Hoy Ontinyent, Baida al Baida, així, a la SER.

0: Es la 1:00 en Canarias. Pedro Sánchez pide defender el buen nombre de Zapatero y reconoce el momento duro que supone su imputación. Es el mensaje que, según adelanta la SER a esta hora, ha enviado el presidente a sus compañeros de la Ejecutiva Federal del PSOE. Última hora, Guillermo Lema, buenas tardes.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes. El presidente del Gobierno, que según ha podido saber la SER, ha hablado a lo largo de la mañana con el expresidente Zapatero, ha compartido un mensaje con sus compañeros de la Comisión Ejecutiva Federal, un mensaje que, según ha podido saber la SER, es de apoyo a Zapatero. En él asegura que son momentos duros, pero que hoy más que nunca, ha escrito Sánchez, se debe reafirmar el PSOE en la tarea de seguir luchando por hacer avanzar al país y defender el buen nombre de José Luis Rodríguez Zapatero. En ese mensaje, el presidente del Gobierno les pide a sus compañeros que hagan defensa de la causa socialista, orgullo y entereza, dice al final de ese mensaje el presidente del Gobierno. En ese grupo de la Comisión Ejecutiva Federal, en el que también han escrito otros compañeros de partido, mensajes de apoyo similar a Zapatero.
0: Ya está en marcha, además, la rueda de prensa del Gobierno posterior al Consejo de Ministros de este martes, marcado por esta imputación. De momento, no se ha hecho ninguna referencia a este asunto. Mientras, la cascada de reacciones políticas continúa, el PNV ha pedido prudencia, aunque sí que valoran que las acusaciones son muy graves. Por su parte, Esquerra o Bildu cuestionan la imputación. Adriana Jordán.
2: Eso es, el PNV apunta que las acusaciones son graves, pero apelan a la prudencia. Maribel Vaquero.
3: Que las acusaciones en principio son graves. Ha habido mucho ruido y hay mucho ruido en torno al expresidente Zapatero, pero que nosotros lo que pedimos es prudencia, ¿no? Y vamos a...
2: Bildu también dice que esperará las investigaciones, pero a Merchez Burua no le extrañaría que la imputación de Zapatero sea un caso de la UFER de persecución judicial.
4: A ver, tal y como van las cosas, no sería extraño. Todo lo que está pasando está ahí y bueno, podría llegar a pensar que puede ser algo así, pero ya te digo...
2: Y al Laufer apunta Esquerra.
4: A ver, tal y como van las cosas...
5: La pregunta que me hago es si todo esto estaría pasando si Zapatero no hubiera participado en las últimas campañas electorales y no hubiera manifestado su interés en participar en la siguiente.
2: Gabriel Rufián cree que se ha ido a por el expresidente socialista porque era un activo en la campaña de la izquierda.
0: Más asuntos. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acaba de llegar al juzgado de Martorell, detenido y acusado de matar a su padre. Allí tenemos a nuestra compañera Andrea Villori. Andrea, buena tarde.
6: Hola, buena tarde. Sí, Jonathan Andic acaba de entrar al juzgado esposado con las manos en la espalda y conducido desde la comisaría, escoltado por 5 agentes de los Mossos. Unos instantes antes ha entrado también al juzgado la jueza, también la fiscal del caso y los investigadores de los Mossos, que han cargado una caja de folios que contiene el atestado policial con los indicios que han estado recogiendo en el último año y medio contra Jonathan Andic, al que acusan del homicidio de su padre, Isaac Andic, fundador de Mango y la persona más rica de Cataluña, que murió al precipitarse en diciembre de 2000.
0: Hemos perdido la conexión con nuestra compañera Andrea Villoria, pero la noticia es esa. Jonathan Andic, el hijo del fundador de Mango, acaba de llegar a los juzgados de Martorell. Además, el Hospital Gómez Ulla de Madrid se prepara ya para que los 13 pasajeros del Ondius, que han dado negativo varias veces, empiecen a recibir visitas. Ahí está Marina Fernández. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Este centro dependiente de defensa, acaba de explicar el delegado de prevención, está ultimando la organización de esas visitas para garantizar la seguridad de los 13 aislados, de sus familias y del personal.
8: Todavía están pendientes y empezarán a recibirlas en cuanto tengamos todas las garantías de los técnicos de seguridad, que son los que encargados y los máximos responsables en PRL. No den el visto bueno, se está organizando para que las visitas sean escalonadas y seguras.
7: También deben programar sus salidas al pasillo común, como ha recordado José García de CESIF, siempre con EPI y FFP2, un alivio en cualquier caso, tras el periplo en el Ondius y la semana larga ya de cuarentena estricta aquí.
8: Están muy ilusionados, tienen muchas ganas, están muy alegres por haber recibido la noticia del segundo negativo y estamos trabajando en ello.
7: El único crucerista que ha dado positivo continúa mejorando, los 13 negativos, y siguen así, podrán continuar la cuarentena en sus casas a partir del 7 de junio.
0: Esto sobre el antivirus, y además la OMS ha confirmado que hoy van a llegar 6 toneladas de suministros para combatir el brote de ébola en África, incluidos EPIs y medicamentos. Y España está a la cabeza del vapeo adolescente en Europa. Casi la mitad de los estudiantes de nuestro país lo han probado, Mariola Lurido.
9: Sí, en España la mitad, frente al 44% de la media en Europa. Los jóvenes españoles también encabezan el ranking del consumo de cigarrillo electrónico en los últimos 30 días.
10: Puesto que lo perciben como algo inocuo. Es verdad que yo creo que desde las redes sociales se está dando esa falsa sensación de seguridad.
11: La mayoría de gente en mi instituto tiene mínimo un vapor y lo están vapeando todo el tiempo. Yo creo que sí está súper normalizado y no, a mí no me
12: parece muy normal eso.
9: Palabras de la oncóloga Virginia Calvo y de una alumna de un instituto de Burgos que hoy han participado en la presentación de un informe y de una iniciativa en TikTok para frenar este vapeo. Los que vapean tienen hasta 3 veces más probabilidades de convertirse en fumadores.
0: Deportes, Héctor González, muy buenas.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes. Día decisivo para que Enrique Riquelme dé el paso y se presente a las elecciones del Real Madrid frente a Florentino Pérez. Antón Meana, hola.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes. Enrique Riquelme trabaja durante la jornada del martes para cerrar una junta directiva potente que le acompañe en la candidatura a las elecciones para ser presidente del Real Madrid. El plazo acaba el sábado. Él explicó ayer que tiene el aval, pero necesita cerrar esa junta directiva y también un fichaje ilusionante que vaya con el de la mano para poder plantarle cara a Florentino Pérez en las urnas. La votación sería a principios del mes de junio, antes del martes 9.
13: Fuera de España, el protagonista del día es Pep Guardiola, que esta noche dirige irá a su penúltimo partido como entrenador del Manchester City. Lo hace en campo del Bournemouth y si no consigue la victoria, el Arsenal será campeón de la Premier League por primera vez en 22 años.
15: ¿Qué o a quién quieres perder de vista? ¿Es más fácil saber ganar o saber perder? ¿Qué sabes de la generación perdida?
16: He perdido la cabeza.
17: Voy a perder la cabeza, por favor.
15: ¿En qué momento perdiste el norte? ¿Qué entiendes por perder el tiempo?
18: Al perderte yo a ti, tú y yo. Hemos perdido.
15: ¿Qué batalla das por perdida?
19: Hemos perdido los dos.
20: Sí, que has perdido tú.
19: A ti.
18: Procuro olvidarte.
21: Ya puedes dejarnos tus mensajes de voz en el WhatsApp del programa.
15: El 681-016731. Esta noche hacemos el faro perder. Perdido. En la SER.
21: El faro con Mara Torres. Cadena SER.
0: De momento es todo. Sigue la información en la serie a partir de las 2, la 1 en Canarias, hora 14 con Javier Casal.
21: Cadena SER. Servicios informativos. Cadena SER. Comunidad Valenciana.
22: La Asociación de Empresas de Áridos de la Comunidad Valenciana lanza un ciclo de FP para estudiantes especializados en el manejo de palas cargadoras, camiones y todo tipo de maquinaria móvil. Inscríbete hasta el 28 de mayo al 635-191-361.
23: ¿Están tus hijos listos para el final de curso? Asegura su éxito con una revisión visual. No dejes que su vista les frene. Acude a tu óptico optometrista y aprovecha ya los 100 euros de ayuda del Plan Veo en gafas y lentillas, niños y adolescentes. Es un mensaje del Colegio de Ópticos Optometristas de la Comunidad Valenciana.
24: Mmm, está buenísimo el rebozado de estos calamares. Están súper crujientes. ¿Cuál es tu secreto?
25: Harina Yolanda. ¿No la conoces? Es una maravilla. Yo la utilizo en todos mis rebozados y también en mis bizcochos. Además, como no necesitas huevo, ahora mismo ahorras muchísimo.
26: Harina Yolanda. Repostería y rebozado sin huevo. En la sección de harinas de tu súper. Y búscala también en redes sociales.
21: Radio Ontinyent, Cadena SER. En la Cadena SER, hoy por hoy Ontinyent baida el baida. Miguel Coy.
27: Una del migdia, 8 minuts, iniciem segona hora de programa. I ho fem com cada dimarts des de fa ja 3 setmanes amb SER Comarca, l'espai de Ràdio Ontinyent, on repassem de dalt a baix tota l'actualitat dels 34 municipis que conformen la Vall d'Albaida. Carmen Úbeda, bona vesprada.
28: Bona vesprada, Miguel. Així és, avui venim carregats d'informació de servei públic, grans convenis hídrics que afecten als nostres pobles, també avanços educatius i, com no, la crònica de successos. Així que anem a fer un repàs i a escoltar també la veu dels principals protagonistes de la nostra comarca.
27: Ixe és el nostre objectiu d'este SER Comarca. I obrim ja la pàgina informativa parlant d'aigua, de gestió sostenible i d'una inversió milionària que va transformar la Vall d'Albaida. La Generalitat Valenciana i la Diputació de València han firmat un acord de cooperació clau per a transformar el sistema de depuració en tota la província amb un muntant global de 51 milions d'euros.
28: Pel que fa a la nostra comarca, este pla preveu la millora de 10 estacions de depuració amb l'objectiu de poder adaptar-les a la normativa actual i també millorar el seu estalvi energètic. Els treballs consistiran en l'instal·lació de nova maquinària per a poder optimitzar la gestió de lodos i també la desinfecció de les aigües. Una de les actuacions més destacades del conveni és la construcció d'una nova depuradora en el municipi d'Albaida. Escoltem a Pere Diorca, el president.
1: puedo hablar de una inversión histórica en reutilización del agua, y por eso ha convertido a la Comunidad Valenciana en la comunidad referente de toda Europa en la reutilización. Casi la mitad del agua que se reutiliza en España se reutiliza en la Comunidad Valenciana, y que nosotros nos marcamos el objetivo de seguir mostrando esa eficacia y esa eficiencia que tenemos con la gestión del agua.
28: Per la seva part, la vicepresidenta de la Diputació, Natàlia Anguís, ha assenyalat que este acord busca anticipar-se a les necessitats de la ciutadania i protegir la salut pública en tots els municipis. L'escolte.
2: Este acord representa un pas decisiu en la transformació del sistema de depuració de la nostra província, perquè reforça la modernització, l'eficiència, la sostenibilitat, la cohesió territorial i, sobretot, la vocació de servei públic que guia les nostres institucions.
27: I precisament, a l'embar d'este gran pla de sanejament, tenim notícies molt importants que arriben des de la Pobla del Duc. L'EPSAR ha adjudicat a Elecnor Servicios i Projectos la reforma i construcció de la nova estació depuradora d'aigües residuals coneguda com EDAR del municipi.
28: Es tracta d'una infraestructura clau que permetrà modernitzar el sistema de sanejament, millorar l'eficiència energètica i també reforçar la protecció del medi ambient a la localitat. Parlem d'una inversió superior als 2,5 milions d'euros finançats a través de la Generalitat Valenciana. El projecte, iniciat en 2014 i amb diversos passos administratius i tècnics fins ara, culmina amb esta adjudicació definitiva que obre la porta a l'inici de les obres. L'alcalde, Vicent Gomar, ha destacat que es tracta d'una actuació molt necessària i llargament esperada pel municipi de la Pobla.
3: És el moment d'informar, comunicar i iniciar lo antes possible aquestes obres que considerem que són molt necessàries, molt demandades, i ara, en aquest moment, pues, ja ens podem assegurar de que va portar-se endavant tota aquesta obra.
27: Sense canviar d'àmbit hídric, que ens agrada l'aigua, la Conselleria d'Indústria, Turisme, Innovació i Comerç ha impulsat en Alfarrasí un sistema de reg intel·ligent i automatitzat.
28: L'objectiu d'esta iniciativa és optimitzar el consum d'aigua en les zones verdes del municipi. El projecte està inclòs en el programa Territoris Innovadors i ha rebut una ajuda de 90.000 euros i permetrà reduir el consum hídric entre un 25 i un 35%. El sistema, basat en sensors i tecnologia IoT, ajusta el reg de manera automàtica segons la humitat del sol, també permet la gestió remota i ajuda a evitar el malbaratament de l'aigua.
27: Passem ara a parlar de la seguretat ciutadana i de la protecció dels nostres veïns. El subdelegat del govern, José Rodríguez Jurado, ha assistit a la Junta Local de Seguretat de Benigànim per a coordinar la tasca de la Guàrdia Civil i la policia local.
28: En la sessió s'ha aprovat el Pla Local de Seguretat, que regula la col·laboració entre els cossos policials al municipi. La reunió també ha servit per a recomanar la realització de xerrades del pla director en els centres educatius. Estes sessions se centren en la formació de l'ús de la intel·ligència artificial, les xarxes socials i també la prevenció del ciberassetjament.
27: Paral·lelament, el conseller d'Emergències i Interior de la Generalitat ha visitat les localitats de Benissoda, Salem i Pinet per a reforçar la seguretat local.
28: Durant les trobades amb els alcaldes, el conseller ha lliurat a cada ajuntament una emissora de comunicació directa amb el servici d'emergències 112. Este sistema garanteix el contacte amb la Generalitat en cas de catàstrofe o d'incomunicació dels municipis. En Salem, en concret, s'ha traslladat la preocupació per la situació dels pobles menuts davant els robatoris o també els incendis, mentre que en Benissoda i Pinet s'ha detectat la millora en la coordinació de les respostes davant incidents.
27: Per altra banda, els bombers del Parc d'Ontinyent han participat en una sèrie de visites tècniques de seguretat en l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva per a millorar la coordinació davant possibles emergències.
28: L'activitat emmarcada en el Pla de Seguretat del Departament de Salut permet als efectius conèixer de prop les àrees assistencials, les zones de servicis i també els accessos d'evacuació del centre. Durant les sessions, els professionals han pogut analitzar la ubicació dels equips contra incendis i els punts crítics en l'edifici per poder garantir la resposta més ràpida i eficaç. Fins al moment, més de 80 bombers han passat per aquestes jornades, que s'estendran fins a l'estiu i arribaran també a la resta de centres hospitalaris del departament, incloent el d'Ontinyent. Escoltem a Jaume Soler, ell és el cap de manteniment de l'Hospital Lluís Alcañiz de Xàtiva.
4: La idea és que coneguin in situ les peculiaritats que té l'hospital a nivell de seguretat, sobretot de seguretat en cas d'un incendi o en cas d'inundació. I aquestes coses, com millor se veuen, és recorreguent-les, fes un recorregut per les parts més problemàtiques i veient-les en ve d'explicar-les.
27: Entrem ara en la crònica de successos amb una operació de gran envergadura. La Guàrdia Civil ha detingut 4 persones i ha desmantellat una plantació amb més de 1.000 plantes de marihuana en una finca de l'Olleria.
28: La investigació va començar al febrer en detectar moviments sospitosos de vehicles de lloguer i també un consum elevat del fluid elèctric en un immoble. En el registre realitzat el 24 de març, els agents van intervindre 1.008 plantes en floració i 29 quilos d'anestèsic per al tall de cocaïna, a més també de material logístic com làmpades, aires condicionats i sistemes de rec per al cultiu de la droga. Entre els arrestats hi ha 3 homes i una dona de nacionalitat espanyola i albanesa que s'encarregaven del cultiu i també de facilitar habitatges amb contractes falsos. S'enfronten a delictes de pertinença a grup criminal, cultiu de drogues i també defraudació elèctrica. L'autoritat judicial ja ha ordenat l'ingrés a presó de 2 dels implicats. L'actuació ha estat dirigida per agents de l'àrea d'investigació d'Ontinyent.
27: I de l'Olleria ens desplacem a Bocairent, on l'Associació de Veïns del Barri Medieval denuncia diversos actes vandàlics contra el patrimoni històric del municipi.
28: Els incidents afecten els murs perimetrals dels carrers Mossèn Hilari i el camí del cementeri on s'ha degradat part de la muralla. També s'han detectat pintades en les vivendes medievals visitables i en zones protegides de la localitat. El president de l'entitat veïnal, Xavi Pascual, sol·licita la col·laboració de la ciutadania per a poder identificar els responsables i demana comunicar qualsevol actitud incívica a la policia local. L'escoltem.
5: Són fets lamentables que des del veïnat, ni al veïnat ni a ningú li agraden, i el que hem fet compartint en les xarxes per això és pues, animar que si algú sap o tindre alguna informació al respecte, pues, que ho comunique a la policia, perquè aquest tipus de coses no es deuen de permetre en cap entorn, un entorn protegit menys.
27: Passem a parlar d'obres i infraestructures en les nostres carreteres. El vicepresident tercer de la Generalitat, Vicente Martínez Mus, ha visitat Bellús per a conèixer les obres de l'accés nord al municipi des de la carretera CB620.
28: Es tracta d'una intervenció que ha comptat amb una inversió de més de 400.000 euros i ha permès la construcció d'una rotonda per a substituir l'antiga intersecció en forma de T. Els treballs executats en 4 mesos han inclòs també la reparació de l'estructura sobre el barranc del Salt, una actuació que ha servit per a ordenar el trànsit d'entrada i eixida a la població i també per a millorar la mobilitat de les persones amb l'ampliació de voreres i nous passos de vianants. Escoltem el conseller.
6: Així a Bellús avui hem ficat en servici esta rotonda, que és l'accés al poble. És un poble menut, que per si mateixa no podria fer una intervenció així. És una intervenció de 400.000 euros. S'ha fet a través del contracte de conservació de tota la zona de València Sud, i per al poble és important. Hi ha que fer-ho en seguretat, i el manteniment de les carreteres és tan important com fer-les noves, i això és una millora.
27: Continuem en carreteres, perquè la Diputació de València ha adjudicat les obres de millora de la carretera CB622 en l'accés nord a Vineatjar entre la CB60 i el quilòmetre 3,2.
28: Els treballs es durà a terme l'empresa Vilor Infraestructura SL, amb un pressupost de poc més de 3 milions d'euros i un termini d'execució de 18 mesos. El projecte contempla l'ampliació de la calçada amb carrils de 3 metres per sentit, sobreamplades en corbes per a millorar la seguretat, actuacions sobre els ponts que travessen els barrancs del Castellar i del Benicader, així com la renovació de la senyalització, les barreres de seguretat i també el balissament. Es milloraran els sistemes de drenatge, es renovaran cunetes i s'adequaran passos de rec, camins agrícoles i accessos a parcel·les, incloent actuacions de jardí. Amb esta intervenció es vol corregir problemes estructurals de la via, com la falta d'arcens i també la sinuositat del traçat i la manca de visibilitat.
27: Tornem a Bocairent, on l'Ajuntament ha proposat com a prioritat estratègica per a este 2026 solucionar la falta de potència elèctrica al sector U del polígon del Regadiu.
28: Esta limitació dificulta actualment per completar la urbanització de la zona l'arribada de nous projectes empresarials. Segons ha explicat la regidora d'empresa, Mariluz Pascual, ja s'ha redactat el projecte per una nova línia subterrània de poc de més de 4 quilòmetres que unirà els polígons dels Oms i del Regadiu, permetent que la zona industrial tinga esta doble alimentació elèctrica i connectant també amb la subestació de Beneixama. Escoltem les paraules de la regidora.
7: En una valoració general, és un projecte necessari i ben orientat perquè resol una limitació estructural del polígon. Però també és important ser realistes, no és una actuació immediata, sinó un procés administratiu i tècnic llarg i incert, tot i que ben encarat amb la nova alternativa.
27: No se n'anem de Bocairent, perquè també l'Ajuntament ha presentat el projecte de reforma integral de l'Espai Jove, una actuació finançada a través del Pla Obert d'Inversions de la Diputació de València i amb recursos propis.
28: L'objectiu és modernitzar unes instal·lacions amb més de 20 anys i fer-les més funcionals i atractives, amb una zona infantil pensada com a ludoteca i una altra juvenil amb espais de joc, treball i també reunió. Es millorarà l'accessibilitat dels banys i es renovarà el tancament exterior de l'edifici. El regidor de Joventut, Sergio Gandia, ha destacat que es busca adaptar l'espai a les necessitats actuals. El projecte està pendent d'aprovació definitiva a la Diputació al juny i es confia poder executar les obres entre l'estiu i el mes de setembre.
8: Els treballs afecten a diverses vies, com des del camí Les Planes n'hi ha diverses fioles, el camí de la Font de la Murta, el camí del Planicet, l'Alteret, la Lloma Alta, entre altres. I l'objectiu d'aquesta actuació és facilitar l'accés als camps de cultiu i, com no, permetre el pas dels vehicles d'extinció a zones forestals.
28: Escoltàvem ara les paraules d'Ivan Martínez, alcalde de Benicolet, que ens ha donat els detalls d'una intervenció sobre un camí a Benicolet perquè l'Ajuntament ha posat en marxa les obres de millora en diversos camins al seu terme municipal amb una inversió pròxima als 30.000 euros.
27: I tanquem este repàs contant-los que el Consorci de Residus B5-COR, que dona servici a la Vall d'Albaida i a quatre comarques més, revisarà a la baixa la taxa de tractament de residus per ajustar-la al cost real del servici.
28: L'entitat ha detectat desajustaments tècnics estructurals en els últims exercicis, on les previsions pressupostàries se situaven per damunt de les necessitats reals i generaven un increment continuat dels romanents de tresoreria. Per aquest motiu, el Consorci iniciarà ara el procés d'actuació de despeses i ingressos per a poder recalcular la taxa. L'objectiu és complir la llei que impedeix cobrar per damunt del cost efectiu, garantint que el sistema siga sostenible, eficient i equilibrat sense repercutir en una càrrega econòmica extra a la butxaca dels veïns.
27: I la nostra intenció era parlar a hores d'ara amb Elio Cabanes, que és president del Consorci de Residus V5-COR, però ens quedem sense temps. Però deixarem aquesta entrevista per als pròxims dies perquè creiem que és una notícia que hem de contar i que hem d'aprofundir un poc més amb el tema. Carmen, moltes gràcies.
28: Gràcies,
27: la setmana que ve més Ser Comarca. Gràcies.

5 minuts i arribem a l'una de... i mitja d'este migdia. A veure, vaig avisant, perquè habitualment els dimarts, o cada 15 dies, els dimarts arriba així Santi Prieto de la cuina, en esta secció que es diu la cuina de Santi, i habitualment, pues, si no ve ella sola, es ven convidats, etc., per a parlar de coses interessants que sempre tenen a veure o tenen relació amb la cuina. Siga on siga la cuina. Bé, teníem coses pendents, Santi Prieto i un servidor. I ahir van tindre l'oportunitat de pagar aquestes coses pendents, dit d'una manera figurada, evidentment. Ahir van poder visitar la cuina. Van poder estar dins de la cuina de Santi Prieto. No estava allà soles, hi havia més gent, i nosaltres no vaig anar allò soles, també va vindre Carmen Úbeda. L'avís més important. Si teniu fam, el que arriba ara, no al principi, però després, vos donarà més fam encara. Però paga la pena escoltar-lo. També després, els pròxims dies, podreu veure-lo a les nostres xarxes socials, perquè els plats que, dels que anem a parlar avui, en els pròxims minuts, amb Santi Prieto, paga la pena almenys veure-los. Jo vaig tindre la sort, i Carmen també, de tastar-los. Vinga, va!

0: Mi home, Miguel, no se m'olvida, què tal? Mandes, saps?
1: De brases, que avui anem a gastar-lo, anem a fer, en tenim dos. Este està ara apagat, però anem a
0: l'altre. Val, val. Anem a l'altre i m'agrada moltíssim estar així en la cuina. Els fogons...
1: Així tenim a tota la tropa.
0: Bueno, és que tenim a tota la tropa, clar. Jo vull que vagis presentant a la tropa que està avui així, que hem de recordar que això l'esteu escoltant dimarts, però hem vingut un dilluns.
1: A
0: porta tancada, al restaurant, no hi ha comandes, saps? No estic molestant a ningú. Clar, bueno, a ell sí, però no a la gent que ve a la cuina a dinar o a sopar. Però porta tancada, presenta els personatges, per favor.
1: Mira, així tenim a Marta.
0: Hola, Marta.
2: Hola.
1: Tenim a Maria.
0: Maria, què tal?
3: Hola.
1: Tenim a Miguel.
0: Miguel, vine així. Mi home, Miguel no se m'oblida. Què tal, Miguel?
4: Blaer,
0: Miguel.
1: I a Ivan.
0: Ivan. Hola, Ivan.
4: Buenas.
0: I ara explica'm qui són.
1: Ells estan fent pràctiques amb nosaltres. Bueno, Miguel forma part de l'equip, però ells estan fent pràctiques. Jo i els tres estan fent pràctiques amb nosaltres. Venen de diferents escoles i venen a fer les pràctiques amb nosaltres. Tots estan... Pues un poquitiu veient tot el que fem en cuina i empapant-se també un poquitiu de la filosofia d'intentar aprofitar-ho tot, de protegir i defendre l'entorn i la comarca en la que treballes, i després pues, que vagin, es obligui molt a que proven coses, a que estiguin contínuament provant i a viure el dia a dia del restaurant.
0: T'ha preguntat-li. Marta, d'on vens, de quina escola vens tu?
2: Jo vinc de FP Batoi d'Alcoi.
0: I des de quan t'agrada tu la cuina?
2: A mi... La veritat, no estava...
0: No t'agrada, no?
2: Sí. Sí que m'agrada. De xicotiva no, però ara sí, últimament sí que m'estava agradant molt més i vaig dir, vaig a veure si acaba. No sé si cuina o m'agrada més pasteleria. Jo crec que més pasteleria.
0: Ah, amigo. Mira, això també és molt interessant. Després farem algun platet en Marta, no, també, Santi?
1: Sí, farem un plat en cada un d'ells.
0: Mira, que maravilla. Vaig a perdre els teus companys. Maria, d'on vens tu?
5: Jo venc de l'Illes Vermellar, de l'Olleria.
0: És que porta el delantal de l'Olleria, saps? Molt bé. I tu des de quan o eres com Marta, que no t'agrada molt? O...
5: No, a veure, a mi sempre m'ha agradat des de ben xocoteta. Jo en casa sempre estava ajudant a ma mare, a ma abuela, a fer el dinar o el que siga, i és algo que sempre m'ha apassionat.
0: I estar en un lloc com este, ara t'ho pregunta tu també, Marta, què significa per a tu? Què significa per a tu estar en un lloc com este?
5: Pues la veritat que estic molt contenta. En plan, estic a gust, n'hi ha que dir-ho, i això, pues, està bé.
0: Ja està bé. I per a tu, Marta?
2: Jo la veritat que vaig preguntar als meus familiars que són d'ací i a tots diuen, vés a la cuina, és molt bo, és un restaurant superbé, i la veritat que estic molt contenta.
0: Estem ensenyats, eh? Ara vaig amb Miguel després, perquè Miguel és ja és de l'equip, no? Bueno, són tots de l'equip, però estos tres són estudiants. Ivan, tu d'on és, de quina escola vens?
4: Jo vinc de l'Institut de l'IES Anguera, que tenen la FP, i vinc del superior, del primer superior.
0: I la cuina, tu, què?
4: Pues la cuina m'agrada des de xicotet, vas tocar l'hostaleria... per el meu padrastre, que tenia una cafeteria, i notava que me n'anava a la cuina a poc, entonces des de xicoteu ho ha mamat.
0: Això està bé, notava que jo me n'anava a la cuina, jo tirava per ahí, i ara estàs en una cuina. Què significa per a tu estar així?
4: Pues estic molt content, perquè la cuina, des de xicoteu, quan jo venia així, sabia que era un bon restaurant, i a més, jefes que ha tingut en altres puestos m'han recomanat molt vindre així, el bon ambient, també l'estil de cuina, perquè juguen molt en la cuina japonesa, mexicana, però sobretot mesclant-ho en la valenciana. Entonces, molt content i amb moltes ganes d'aprendre.
0: Que bé, gràcies, Ivan. I ara vaig amb la persona que ja forma part de l'equip, tots formen part de l'equip, però que està des de ja... Quant de temps portes així, Miguel?
6: 4 mesos.
0: 4 mesos. I vas passar pel mateix procés que ells o no?
6: La veritat és que no, jo estic un poc de rebot, perquè jo no he fet cuina. Soc tecnòleg dels aliments, acaba este any, i sí que és de veres que també des de xocotet, amb cuina i tal, i estos 4 mesos també m'han servit per donar-me compte que és la meva passió. Entonces, pues, disfrutant molt.
0: Parlen ells que tot el món li van dir, no, ves a la cuina, que t'agradarà, tal... Estan ensenyats, perquè sí. Estan ensenyats. Era tu que t'has querit.
6: Jo també ho tenia clar, també ho tenia clar, sí.
0: Sí?
6: Sí. El concepte, el treball, ja quan entres i veus l'ambient que n'hi ha, és increïble. Mm-hmm. Així que disfrutant com un xicotet.
0: Ah, sí?
6: Sí.
0: Mira, que bé. Santi, què fem ara? Mira, este és el dragonec este, no? Sí, que m'has dit que este és el que està...
1: Cuidao ara, que se mos cremarà. Ojo, igual ojo. Se mos crema el flequillo.
0: Sí.
1: Vale, mira, arrima de
0: braç. A veure. Ai, unes braces molt bones, ahí, eh? Mmm, que bo.
1: En això anem a fer un plateret de polp.
0: Sí?
1: Sí.
0: Pues vinga, comencem a fer platets, no, o què? Vinga, va.
1: Bueno, així tenim a Marta, que està ficant una crema muntada de cajeta en la base del plat. Esto és un postre que estem fent estos dies fora carta.
0: La cajeta què és?
1: La cajeta és com un dos de llet.
0: Val.
1: És com un dos de llet, el dos de llet s'elabora en llet de vaca i la cajeta s'elabora en llet de cabra, vale. Vale? La cajeta és més de Mèxic. Vale. Entonces, així tenim ja ficat la cajeta,
0: vale.
1: Ella ara ficarà un poquet d'estreusel.
0: Estreusel què és?
1: És un cruixent d'ametla,
0: vale,
1: que li dona aquesta textura cruixent, sí, cruixent al postre.
0: Crunchy, no?
1: Sí.

0: Podreu voler el vídeo, tranquil·lament.
1: Molt maureta.
0: Val.
1: Perquè jo li les demane a Carlos i a Sara que estiguin mauretes. Vale? Sí, perfecte. Val. I ara anem a rematar.
0: Sí, a veure.
1: En...
0: Això que és un congelador?
1: Això és un congelador.
0: Val.
1: I així tenim una pols gelà de hierbabuena.
0: Uf.
1: Vale? Entonces, vegeu? Que és com si fora un...
0: Ui, l'oloreta que fa d'ací ja, eh? I està congelat.
1: És com si fora una neu.
0: Val.
1: Entonces, ahí li fiquem una bona culleraeta.
0: Ah, pues, generosa.
1: Sí.
0: Sí, senyor.
1: I això és el que li dona aquest toc de frescura i de l'herbassana, que a mi m'encanta.
0: Que bo, tio.
1: Això seria el primer platere. Això estem fent-lo, estos dies el tenim fora carta.
0: Val. Marta, clar, a tu què t'agrada la pastisseria? Els postres?
2: Sí, la veritat és un plat superbonic i està boníssim, la veritat. És espectacular.
3: Clar, jo puc tastar això?
1: De veu de tastar.
3: Sí? Vaig a tastar-ho. Puc o no? Anem a, va. Vaig a tastar-ho perquè, clar, la gent que està escoltant la ràdio, a veure que jo tinc que fer una foto sonora d'això. Que és que el vídeo està molt bé, ja, però jo tinc que explicar això.
1: Sí,
3: com es menja? Que sempre hi ha...
1: Pega cullera hasta baix perquè agarres de tot.
0: Baix?
1: Sí.
3: Va.
1: Vale, perquè tenen pilles d'herbassana,
3: pilles cruixent,
1: pilles fresa fresca,
3: ahí. Hala. No mengeu. Hosti, que bosta. És que, clar, com definiries el plat? Pues una passada. Ja veuràs, ara va menjar el Carmen, que ha vingut amb mi així.
2: Espectacular.
3: Clar. És que té...
2: És com una explosió, no?
3: És que és dolç, però no massa dolç,
1: exacte.
3: Saps? I el crunchy es nota absolutament tot el que has dit.
1: Exacte.
3: Tot el que has dit. Exacte. Perquè també està la fresa més passadeta i la... Està, és que, tio, està molt bé.
1: És un postre que sorprèn. Quan la gent... Al principi la gent no s'atreveix a demanar-lo, perquè dins pimienta, xanxo, jengibre... I dona un poc de respecte. Però quan pilles tota la combinació...
0: Boníssim.
1: A mi em pareix boníssim. Un poc de...
3: Mira, estan provant-ho tots, Què tal? Està bo, no? Diu, està molt bo, està molt bo.
1: És una cosa que també intenta molt, i és que ells proven tot, tant el que els agrada com el que no els agrada. Perquè després, ells tenen que saber... Quan vagin...
0: No combina.
1: I quan vagin a altres puestos, el que està bé i el que està mal, i ells que tenen que anar forjant el seu paladar. I la millor manera de forjar-lo és provant. El que te llama i el que no te llama.
3: Quant de temps passen de pràctiques?
1: Pues no ho sé exactament. Marta està un mes.
2: Jo estic
1: un mes. Maria en Porto, crec que estarà 3 mesos en total, no?
0: Ivan
1: un mes també. I bueno, i Miguel, que és de la casa.
3: Pues així. Pues ja tenim el primer plat. Anem a per el segon. Vinga, va.
1: Pues ara anem a provar... Bueno, anem a provar.
3: Sí, jo vaig a provar, ja t'ho dic. Després del postre...
1: No, anem a fer un plat ara molt de temporada, que és en espàrrec blanc, que també estem fent estos dies fora carta, i és... ja el dic, estem en la temporada de l'espàrrec i n'hi ha que aprofitar-ho. No dura molt, perquè a vegades la climatologia afecta molt a este tipus de producte. I bueno, mira, si tenim...
3: A veure.
1: Lo que és l'espàrrec en cru.
0: Adéu.
1: Vale? Tenim un espàrrec... D'un tamany.
3: Quin calibre és això?
1: Una qualitat espectacular, el 20-22. O sigui, este és el més gran que n'hi ha. Vale? I d'una qualitat bestial.
3: Quina barbaritat.
1: Així ja el tenim bollit.
0: Vale.
1: Vale? Que el bollim en aigua, en sal i un poc de sucre.
0: Oh.
1: Vale? Durant 10 minuts, 10-12 minuts, depenent. I una vegada estan cuinats, deixem que es gelen en la seva pròpia aigua de cocció.
0: Vale.
1: De fet, aquesta aigua és la seva aigua de cocció.
0: Ah, que bé.
1: Vale? Llavors, ara el que Maria va preparar és el plat que estem fent. Té-li.
0: Vinga.
1: Estem fent un plat que és... Ixa nata d'ametlla que heu vist d'antes,
0: sí.
1: Vale? Que hem fet en la Pacollet. És la base del plat. Tenim per una part la base d'ametlla, és ametlla crua marcona,
0: vale.
1: D'ací del terreno, en l'oli d'oliva, la sal... i un poc d'aigua.
0: Vale.
1: Això va en la base, una bona cullera, o sigui...
0: Vale.
1: Vale? Després ho acompanyarem de l'espàrrec bollidet,
0: sí.
1: Un poquet d'ametlla marcona torraeta, un poc de sal, un poquet d'oli d'oliva, i un toc de ralleura de llima perquè li doni aquest toc de frescor. I és un plat en el que comencem pues, el sopar o el dinar, no? Perquè és un plat molt refrescant.
0: Molt fresquet, no? I
1: sí.
0: Ara el temps en què anem... La talla té 4 trossos, pot ser?
1: Sí, el tallem en 4 trossos, li donem un poquet de volumen.
0: Vale.
1: Vale. I ara ja és...
0: I ara és el que queda, l'oli d'oliva, ara pues, mateix.
1: Si us fijeu, són pocs ingredients.
0: Molt pocs, però, tio...
1: Però treballar d'una manera molt xula, perquè aquesta nata d'ametlla...
0: Sí.
1: Té molt de sabor, perquè és ametlla marcona d'ací del terreny, no ecològica... Aporta molt de sabor, però no es menja el sabor de l'espàrrec. Es combina molt bé. L'oli d'oliva fa... de lligament en tot el plat i després l'ametlla li dona aquest toc cruixent, aquesta ametlla que acaba de ficar ara Maria i el

0: La ratlladura de llima
1: ja és...
0: li aporta el toc de la frescura, d'acidesa, sí, que a mi m'encanta el toc cítric, sempre m'agrada moltíssim. I jo tenim.
1: Pareix senzillet, eh?
2: Pareix? No, o què?
0: Intentem que siga senzillet a l'hora de traure-ho, però antes n'hi ha molta faena. Però la faena comença aconseguint un molt bon producte. Això sempre.
2: És el primer que hem vist, que són aquests espàrrecs que jo porto dient-li a Santi que d'on tret això. Jo vaig a provar-ho. Per favor. Per favor. La prueba de l'algodón. Aquí vos venia a jugar, que diu aquell. Hombre, clar.
3: Tens que pillar...
2: A veure, com es fa això?
3: Una cullera.
2: Però uno, no?
3: Val,
2: sí, per favor, jo soc molt burro. Ai, ai, ai. No, home. Bueno, jo. Mare que vaig. L'espàrrec que és espectacular.
3: És que ja és, si ja partixes d'un molt bon producte, el que n'hi ha que fer després és intentar...
2: I això... M'encanta. La crema de mel és brutal. Molt bé.
4: El toque de la llima.
2: Molt bé. Sí, molt bé, molt bé. Què vos pareix a vosaltres el plat este?
4: És espectacular. La veritat que és magra molt, però...
2: Fantàstic. Vinga, va. Anem per més, va. Estem preparant per al següent plat, però jo estic escoltant coses que de repente Santi ha dit, tens el violín, Miguel? I jo dic, jo no tinc violín, sinó que què és això del violín?
0: El violín és esta bandejeta.
2: Ah, és una bandejeta?
0: Sí.
2: Ah, mira, això és el violín.
1: Vale.
2: I per què és el violín?
0: Pues la veritat és que no tinc ni idea.
2: Vale.
0: Jo sempre he dit la bandejeta, el violín...
2: Ara
0: este mos servís de apoyo per un montó de coses.
2: No, no.
0: Un montó de coses.
2: Clar.
0: Entonces, vale, ara si tenim una pata de pulpo bollida,
2: vale.
0: Anem a marcar-la en la brasa. Esto es una probo. Esto no está en carta ni...
2: ¿Esto no está en carta?
0: Esto es probo. Esto es lo que fem de limas de que fem...
2: M'agrada. Ole.
0: Depende com isca, pues... Entrarà en carta o no?
2: O no, vale.
0: La idea és que este sigui un plat perquè les jornades de cuina japonesa comencen el mes que ve. Entonces, ja estic fent alguna prova. I la idea és que si este plat funciona, isquen les jornades de cuina japonesa el mes que ve.
2: Vale.
0: Bueno, lo que vos dia, si tenim un pulpo bollidet, separem les pates, vale. El cap va per un part i les pates per un altre, les pates anem a fer-les a la brasa i després les tallarem en rodajetes i ho acompanyarem d'una salsa de miso i unes migues de tempura, un ratllet d'oli d'oliva i listo.
2: Com a prova no està mal, ja...
0: Vale.
2: L'has posat oli, sal.
0: Un poquet de sal.
2: I ara a la...
0: I ara...
2: Al dragonec. Que m'agrada com sona a mi la brasa.
0: I deixarem... El pulpo ja està cuinat. Lo que volem és atemperar-lo i donar-li aquest toc de brasa.
2: I d'ahumat, no?
0: Exacte. Aquest toc d'ahumat, brasa, que estan apetitós. Vale, mireu com es comença així en seguida,
2: sí,
0: així
2: sí,
0: del
2: sí,
0: fum.
2: Sí, sí. Estic mirant, la temperatura sempre es queda igual o va pujant?
0: Va pujant.
2: I va baixant. Ah, sí? Molt bé. L'oloreta, clar, ni la podeu sentir al vídeo ni a la ràdio. Ja vos dic jo que és una oloreta per quedar-se a viure. Saixina.
0: Doncs ara quan el tingam, Miguel el tallarà, el ficarem en el plat, l'acompanyarem de la salsa de miso, que la salsa de miso té aquest toc dolcet, salat, que combina molt bé el polp. Rematarem en oli d'oliva, per supost, perquè a mi m'ha rematat tots els plats, o quasi tots, en un bon oli d'oliva, uns cristallers de sal...
2: I apanyat.
0: I de moment apanyat.
2: Pues...
0: Ficarem unes migues de tempura. A mi també m'agrada sempre que tots els plats tinguin un toc cruixent.
2: Migues de tempura?
0: Sí, doncs fem el que és una mescla de tempura normal,
2: vale.
0: I tenim una gazpatxera gran en l'oli, i doncs anem tirant gotetes d'oli ahí, i després anem recuperant-les.
3: Ah, amigo.
0: Mira-les. Estan...
2: Que guai, a veure. On està això?
3: Mira-les.
2: A veure... Ah, això són les migues de tempura.
0: Però les veuràs.
2: A veure, vaig a provar això, clar. Vale.
0: I sense gluten.
2: Sense gluten, mira. Tomàs podria menjar, el nostre company.
3: Quasi tot ja ho elaborem, quasi tot sense gluten. Vale.
2: Molt bo. Vale, pues ja tenim el pol paixit i està Miguel tallant, no, ara?
0: Sí, anem a tallar-lo no molt finet, perquè m'agrada que es note la,
2: Exacte,
0: que es note la textura.
2: Vale.
0: I ja li que està temperat, deixa toquete d'ahumaet. I així tenim la salsa de miso, les migues de tempura, la sal
2: i l'oli.
0: Vale.
2: La oloreta fa des d'ací ja, eh?
0: El polv és que és molt apetitós. Jo crec que ja ho tenim bé.
3: Sí, ahí ve.
2: Vale.
0: Col·locar-lo per ahí.
2: Això, recordem que és una prova, que això no està en carta i que si es ve, pues estarà pròximament. a la carta de la cuina. Mira, tinc la boca aigua, tio. O sigui, vale. És que, com pot ser això?
0: Ara mira, salseta de miso.
2: Volem.
1: És guai perquè...
2: No la tirem per damunt del polp, sinó per els costats que estan buits.
0: Exacte.
1: Per el caminet.
0: Per donar-li protagonisme al polp.
2: Vale? Molt bé, molt bé.
0: L'oli d'oliva sí que ho fiquem per tot.
1: Per damunt, sí.
0: Vale? I ara ja Miguel acaba amb les migues de tèmpora.
5: Tèmpora i maldon, no?
0: Migues de tèmpora i un poquit de maldon. I ara dic, sempre fiquem aquest toc... Ens agrada ficar aquest toc de... Aquest ingredient cruixent, perquè sempre li dona molt de joc a tots els plats. I jo tindríem.
2: Quina meravella. Quina meravella. És una de les proves, que va, anem a tastar perquè, clar, si és una prova, hi ha que tastar-ho, Santi. És que si no...
3: Necessitem opinió.
2: Clar, i no ho fiques, tu no ho fiques. Jo vindré per... jo vindré per coses. Bueno, ja he après això. Aixina, no?
4: Tot juntet.
2: Apanyat. Mira.
0: Jo no l'he provat encara, eh? És una primera idea.
2: La salsa és potente.
0: Sí.
2: A mi, que m'agrada que les coses tinguin sabor, em pareix brutal. O sigui, perquè té un sabor molt, molt potent. Carmen, què dius?
4: Boníssim, m'encanta.
6: És de veres, té un sabor molt potent, eh? Molt potent.
1: Sí, directament. És la salsa,
2: no?
6: Se te queda ahí el saboret del polp. Boníssim.
2: I vosaltres què dieu, xics? Vine així.
6: Vine
2: així, i Maria...
4: Pues està molt bo, la veritat. Sí. Per dir que és una prova i això...
2: Què pareix? Proves de Santi.
4: Pues...
0: Pa mi no està redó.
2: No? Què li falta?
0: No, li sobra.
2: Què li sobra?
1: Salsa?
0: Un piliu de salsa. Rebaixarem la salsa en un poquitiu d'aigua de cocció del mateix polp perquè no siga tan intensa, perquè és que aquesta salsa és molt potent.
2: Jo el que he dit al principi és que a mi m'agraden els plats amb molt de sabor, i si és potent te diré que m'agrada sempre, però és de veres que si rebaixes un poquet per a tots els gustos.
0: N'hi ha que rebaixar un peliu perquè si no és perquè predomina un poc per damunt del pulpo. Mm-hmm. Però és lo que fem estos dies, no? Aquestes proves, ja dic, n'hi ha vegades que n'hi ha les coses que eixen a la primera, n'hi ha vegades que eixen a la segona o a la tercera... O n'hi ha vegades que no eixen, o n'hi ha vegades que eixen en anys. Perquè fas un plat, tan cabrones en ell, ja l'aparques i dius, ja no... Has fet diverses proves, no tix, i el deixes. Igual a l'any siguient tornes a fer-ho, tix a la primera.
2: No és el cas d'anys este, eh? Ja t'ho dic, això. No, este any no serà.
0: Este falta polir-lo un poquit. Este és polir-li dos cosetes i ja està.
2: Fantàstic! Vinga, ens queda un plat o què? Ens queda uno o ja estan tots?
3: Ara ens queden dos
2: cosetes.
3: Dos? Una o dos cosetes més.
2: Vinga, va. Ara estem esperant que facin o preparen l'últim plat que teníem preparats, entre cometes, perquè també és una prova. Però m'agradaria destacar, per a la gent que no estigui ben, que només acabar el plat comencen tots a com a ballar. Saps? El que dic jo, que és una coreografia molt estudiada, i és una... Se'n va allí a netejar, no sé què està netejant Marta, els plats, escurant els plats. Miguel i Ivan han començat a treure el que fa falta per al següent plat. Després Maria està allí, que també està acabant de netejar algunes coses. O sigui, és com una coreografia, i no estem en dia de servei, estem en dia de proves i de gravar això. Em pareix brutal, i jo crec que també és digne de dir. I està tot més net que una barbaritat.
0: Vale, pues explique. Ara Ivan i jo anem a fer un estic entre, que no sé si seria un postre o un aperitiu.
2: Encara no ho sabem.
0: Encara no ho sé. Vale, anem a fer un espàrrec blanc en una crema gelà d'espàrrec blanc en xocolata blanc.
1: Hola.
0: Vale? I després ho acompanyarem d'un cruixent d'ametlla.
2: Mare Déu, senyor. Vale.
1: Sí, sí.
0: La idea... Jo ho faig més pensant en un prepostre.
1: Prepostre,
0: vale?
2: Sí, pot ser. A veure. Mira, l'espàrrec que estava en el violín. Jo he après,
0: En el violín, molt bé. Ara anem a tallar-lo així, més o menys d'un tamany de mosset. Vale? Tira-li.
2: Va. Ahí va, Ivan.
1: Tallar.
2: Vamos a molestar-lo ahí. Mentre ha dit que és una crema d'espàrrec amb gelat... De chocolate blanco.
0: Así tenim el plat, sí. Que el plat està en el congelador.
2: Ah, el plat està en el congelador. Però és una rajola, això?
0: Sí, és una rajola, a més pesa lo seu. I esto és una crema gelà d'espàrrec blanc.
1: Vale,
0: en chocolate blanc, si us fijeu.
2: Ahí ja porta el chocolate blanc.
0: Sí, sí.
1: Quina cremositat, per favor.
0: Té una textura, vale?
1: Sí, de gelat.
0: Vale, entonces, lo que fem és... Fiquem una bona culleradeta així... I arrastrem... Com el plat està congelat, la textura es manté.
2: Val.
0: I ara anem a ficar-li
2: els espàrrecs allà enmig.
0: Els trossets d'espàrrec. És una manera diferent, o sigui, és una manera d'adaptar una verdura
2: a un postre o alguna cosa més dolça.
0: Jo no, per mi no té... Per mi no té ningú problema menjar un espàrrec de postre, una tomata de postre, una carabasseta...
2: Ja.
0: Però no és lo normal.
2: Ja.
0: Vale.
2: Això és el...
0: I ho acompanyarem de, lo que diem sempre, el toc cruixent. A mi m'agrada molt aquest tipus de textures i jugar en el plat congelat perquè manté aquesta textura tan cremosa.
2: I no se'n va.
0: I ja estaria.
2: Ja ho tenim.
0: Ja estaria.
2: Quina meravella. És que a mi em resulta molt curiós el tema de la crema d'espàrrec i el chocolate blanc. Està molt bueno, diu. Sí? Vine, Marta. Està bueno?
4: Sí, jo l'he provat i era com... Com no m'he dit de lo que era, jo notava algo dolç, però també notava el sabor a espàrrec. I és una cosa molt rara, però està molt bueno.
2: És que, però...
0: No us dic el que és perquè me donen una opinió sincera sense estar condicionats. Vale? I en este... Tots m'hi diuen, hòstia, està molt bo, però... Que...
2: No sé què és.
0: No ho trac, saps?
2: És que té que ser prou complicat el tema de trobar ixa dolçor, però que no se'n vagi o que no us menge el sabor de l'espàrrec, no?
0: Sí. Entonces, per això no li fiquem més ingredients així. Per això és el cruixent d'ametlla, la crema gelada d'espàrrec en xocolata blanc i un espàrrec, cuinat al seu punt, de sal i sucre, i ja està. Li aniria bé, així li podria encaixar un ratllet d'oli d'oliva, li podria encaixar bé. Però com ja té el xocolata blanc, ja té la grasa suficient. I li aniria bé també una ratllaura de lima. Però vull que es note més de l'espàrrec blanc. Vale? Entonces,
2: provo... Ale, a tastar, xiquets, vinga, va. Aneu fent...
3: De gelat...
2: De gelat, d'espàrrec i de tot, no? Veuràs, mira... Este, però sí. Hòstia. Perdó. Hòstia, és que jo crec que és l'equilibri perfecte. Jo crec que és l'equilibri perfecte perquè no està massa dolç i es nota l'espàrrec, que és el, no? Que és l'objectiu que deies tu, Santi. Què opineu? Bueno, ja sé el que opina Maria, però... Marta, ja ho sé. No, Maria. Miguel, què? Perquè Miguel ha posat una cara de dir... Com pot ser?
5: Molt bo. A més, té l'equilibri que té que tindre. L'emplatat també està molt bé. Increïble. A més, és que ese punt de dolçor i el producte de l'espàrrec és increïble.
2: És brutal. Maria, què? Ja veuràs. Com està això?
4: Espectacular.
2: Molt bé. Però no perdre la costum. I és que té raó en tot el que ha dit. Té raó, Ivan, què?
7: Sí que té raó, està espectacular. I és de vegades que a vegades fiquem algun producte i el cataloguem com a que és salat i es pot gastar també moltes vegades per a dolç i així es dona compte en seguida de que pot combinar perfectament.
2: Vaig a preguntar, seria postre o no seria postre?
7: Jo el ficaria perfectament com a postre. Sí.
2: Maria?
4: Sí, jo també el ficaria com a postre.
2: Jo el prepostre, este que has dit, no em pareix mal, eh? Tu el ficaries de postre?
5: També, prepostre, sí.
2: Marta?
4: Sí, jo crec que també.
2: Prepostre.
4: Sí.
2: On anirà?
0: De prepostre.
2: Molt bé, perfecte, ja hem decidit. Ja estaria, no? Jo tenim tots els plats. Jo crec que m'ha agradat moltíssim, més que mai. Santi, hem de fer-ho més, això, eh?
0: Jo diria perquè clar, no és el mateix el que tu i jo parlem a la ràdio... Ah. Tu has vingut a ser al restaurant i mos coneixes i tal, igual que Carmen i quasi tot l'equip de la ràdio, però que sempre mola vindre així perquè és una altra visió, és viure-ho conforme vivim moratros, damunt ara que estan ells, que estan fent pràctiques, doncs també s'empapen molt de la filosofia, que jo el que intento és, jo no és que siga ni més listo ni intento transmitir-los la cuina com a mi m'agrada. I després ells que facin el que vulguin, si... Aquestes idees es agraden perfecte, però que es queden sempre pues, això, no? en treballar el producte temporal, defendre-lo, intentar, perquè aquests dies ensenya molt, o sea, igual fem un plat, igual, per exemple, no aquests dies, fem el putxero. Pues, quan fem putxero, en el caldo, també hemos servit per fer ramen, també hemos servit per caldo en fideus, també hemos servit per fer un arròs, en lo que és la ropa vieja hemos servit per fer guioza, hemos servit per fer canelons, o sea, hemos servit, o sea... i aprofitar un poquitiu, tancar el cicle de tot el que treballem.
2: Pues ja ho tindríem. Moltíssimes gràcies, Santi, per obrir-nos ta casa, la teua cuina. Gràcies a les xiques i el xic, perquè tu no estàs en pràctica ja, Miguel. O sigui, que esteu en pràctica, està tu també, Miguel. Moltíssimes gràcies. I com diria algú que coneixeu tots, ha sigut espectacular.

0: Hola, què tal? Molt bona vesprada. En uns minutets anem a donar inici al nostre ser deportiu. Ara sí, a Ràdio Ontinyent, ací a la ser en aquesta jornada de dimarts. Bueno, és un dimarts en el que anem a parlar d'acomiadaments. Sí, com el de Pablo Bonet, que el passat diumenge feia oficial la seva eixida de l'Ontinyent 1961 Club de Futbol. Estarà amb nosaltres a última hora d'aquest programa d'avui. Bueno, des de les 3:20 anem a fer un poquet de repàs de tota l'actualitat esportiva. Anem a parlar de diverses qüestions, sobretot també del cap de setmana, i a posar èmfasi en aquestes declaracions que es donava ahir Ramon Francés, el president del Bocairent, després d'aquest títol de Lliga, també de la decepció del Jutgent. I pel que fa a les entrevistes d'avui, parlarem del Castelló de les Gerres, que està a un partit i un resultat, el de l'Alcoyano B, de fer promoció d'ascens a segona valenciana, i també parlarem del Deportivo Ontinyent, de com l'estan ante el final de Lliga. En uns minutets, 3:20, donem inici a Ser Deportivos. Així, a la Ser.
1: En la cadena Ser.

0: campiona també ve per la victòria del Castelló de les Gerres per la mínima el passat cap de setmana davant l'Alcoyano B. Bueno, que diran, i què passa, Tomàs? Clar, que estem segons en estos moments. Que encara que el golaveratge estigui empatat amb l'Alcoyano B, la diferència de gols és de més 7. I això fa que el conjunt de David Fenollar tinga en l'última jornada l'oportunitat de poder disputar una promoció d'ascens a segona valenciana. Què voleu que us diga? És brutal, brutal el que ha aconseguit aquest equip en esta nova temporada. Bueno, el que queda, pel que fa a la calculadora, per si s'ho pregunten, el Castelló de les Gerres juga davant la Geneta B, jugarà dissabte, 5:30 de la vesprada al Regit, i per altra banda l'Alcoyano jugarà a casa davant el Navarrés diumenge 6 de la vesprada. Clar, tenim que fer els deures, això és el primer de dissabte, i després d'esperar que l'Alcoyano no li clave 10 gols o 9 gols o 8 gols, és que siguen al Navarrés, però bueno, clar està que primer tenim que fer els deures i que és raro que no es jugui esta jornada, sobretot en aquests dos equips, tant l'Alcoyano B com Castelló de les Gerres en jornada unificada. És estrany. A un servidor no li pareix bé, però bueno, que això és cadascú en la seva idea i en la seva mentalitat i en la seva opinió. Faltaria més. Saludem ja l'entrenador del Castelló de les Gerres, que el tenim al costat, a l'altre costat del telèfon, a David Fenollar. Hola, David, què tal? Molt bona vesprada.
1: Hola, Tomàs, bona vesprada. Pues sí, ho has explicat molt bé. Mira, la que és, ixa és la situació que tinguem ara mateixa i penso igual com tu. Al final, crec que esta última jornada nosaltres i l'Alcoyano haurem dit que jugarem en horari unificat. I aquells juguen diumenge, nosaltres juguem dissabte, i ells pues, jugaran en avantatge.
0: Sí, perquè saben massa bé la diferència de gols que tenen que fer. Saben massa bé els gols que tenen que fer per a poder arribar a aquesta segona posició si vosaltres guanyeu, clar està, però bueno, que dins del que cap, si tot va en normalitat, passaria això, bàsicament. Però bueno, abans d'entrar en això, que te vaig a preguntar i anem a indagar també. De 9 de maig, que estem avui, tu et pensaves en algun moment, David, que anaves a arribar a esta posició i a aquestes altures de temporada en esta classificació i en esta opció tan, tan real de disputar una promoció d'ascens en l'equip del teu poble? És una locura.
1: Bueno, no és el meu poble.
0: Bueno, el teu poble és la Pobla del Duc, és de veres, sí, però bueno, que però són comarca.
1: Mira, jo vaig començar, si te soc sincer, això no... Quan li van guanyar en el Baida 0-1, vaig començar a pensar en optar a estar en els 3 o 4, acabar entre els 3 o 4 primers.
0: Sí.
1: I, però arribar a tant, a jugar-me en l'última jornada una promoció, pues, la veritat que no. La veritat que no ho havia pensat.
0: És que
1: sí,
0: és
1: que és veritat que el partit d'Albaida és un antes i un després en l'equip, on allí guanyen 0-1, i jo veig ahir l'equip que ja és, que sí, que podríem optar a algo. No sabíem a què, però a algo podríem optar. La veritat, pense jo que sí. Ja n'hi haurà un antes i un després del partit d'Albaida.
0: És una autèntica passada tot el que heu fet esta temporada i, vamos, arribar a estes hores i a estes altures també passa, com no, per tota la temporada, faltaria més per lo que són les altres jornades, però bueno, el partit del passat cap de setmana a casa davant l'Alcoyano B també era la vostra última bala com a tal per a poder estar en aquestes clares opcions de fer la promoció d'ascens. Compte'm com vas viure el partit davant l'Alcoyano B, que tots i totes al principi de temporada el posàvem com el clar candidat a ser campió de Lliga, i fàcil, és que això era la sensació i la tònica de tots.
1: Sí, la veritat que pues, a veure, vam encarar la teva setmana, era un partit clau. A veure, si nosaltres ja després de tot el que havíem patit durant tota la temporada i seguim sofrint en tema de lesions, era una oportunitat d'or que ens havia posat el destí
0: totalment,
1: per poder
0: totalment
1: optar a fer algo gran, no? A fer algo gran en un club humilde que mai ho havíem vist això, la veritat, i mira, ho vam aprofitar. Quan jo vaig dir, el lema era matar o morir, vull dir, o guanyar és o ja s'havien acabat les opcions. Vam guanyar, seguim ahí, seguim vius, última jornada, i anem a veure el que passa. No, ja vos dic que el pròxim dissabte, pues, el mateix. I si irem a matar, a guanyar el partit i a esperar el diumenge, a veure el que passa. No mos queda altra.
0: És així, no? És que aquesta és la sensació que tenim tots i totes, però el més important, crec jo, és lo de la sensació de fer els deures i de com s'està treballant, bueno, de com estàs plantejant també esta

0: aquesta setmana tan, tan important, perquè a hores d'ara, tots i totes, pues, podríem tindre aquesta sensació de dir, bueno, ja han fet una gran part de les coses, que era guanyar l'Alcoià no bé, però bueno, que encara tenim aquest partit davant la Geneta bé, que, ostres, també se'ls pot complicar, que juguem en el Regit i que sabem massa bé que és un camp complicat i que, bueno, la primera operació de la calculadora passa per sumar més 3, és que no hi ha més.
1: Sí, està clar, a veure, l'Argeneta bé va començar, no va saber, però és un gran equip, és un bon equip, és un bon entrenador que conec, jugadors que van passar per mi l'any passat en Montabernet, que són molt bons jugadors per la categoria, tenen molt bon equip, tenen uns dels màxims golejadors de la categoria, és un camp complicat i anem a veure el que passa, tinguin que sumar 3, a veure, l'empat no mos valdrà, ja que, com he dit antes, el diumenge jugarà al Collano Vell i se suposa que guanyaran, entonces nosaltres només mos tenim que centrar en la victòria. Quan més gols fem, la veritat que millor, però primer que res és guanyar i ja està. De totes maneres, la temporada és excel·lent, sí. És una cosa que ningú es pensava i passe el que passe quedarà sempre en la història del Castelló.
0: Totalment, totalment. La calculadora tu l'has tret, David, o és una sí. cosa que no n'hi ha que traure a hores d'ara? Perquè és que és sempre les sensacions i opinions molt diverses pel que fa a la calculadora, perquè molta gent diu, ostres, no pots treure-la si no tens els deures fets, altra gent diu que, pues, com no anem a treure-la, però clar, està que és un moment que, com bé comentaves, una temporada tan històrica per al Castelló de les Gerres que ostres, com per a no treure-la, David, com per a no treure-la.
1: Sí, a veure la calculadora. Jo soc molt de números, com diuen els jugadors, i està clar, a veure, nosaltres hem que guanyar. I guanyant, pues després veure, ara mateix tinguem 7 gols del gol averatge a favor i depenent de com guanyem, pues ells tenen l'avantatge de saber si el Navarrés fent-li el millor 8 o 9.
0: Clar.
1: Són ells equips de promoció, nosaltres no. Però bueno, nosaltres, com t'he dit, la primera objectiu és guanyar i després, pues la veritat que si puguem guanyar aixina més solvent, pues millor. Crec que no va ser molt complicat perquè, a veure, nosaltres no som un equip enguany que fa massa gols. La veritat que darrere sí que no mos en fan, som l'equip menys golejat. Però, bueno, en un partit en 90 minuts tot pot passar. Igual, este el dissabte mos entra tot i podem tindre un partit un poc més plàcid, que també pel meu cor també ho agrairà. però bueno, com he dit, anirem a sumar 3, més 3, i després esperar el diumenge a veure el Navarrés si mos tira una maneta també i no deixa que li guanyen i a veure què passa.
0: A veure, què passa? Bueno, jo estic veient un poquet també, perquè com, bueno, ambdós són de números, no t'ho vaig a negar. En el partit d'anada del Navarrés contra l'Alcoyano B, va finalitzar el partit amb un 4-6. És a dir, que es van marcar molts gols, però bueno, igualment l'Alcoyano B, no, l'únic partit que ha guanyat l'equip, el partit amb major avantatge que ha guanyat, ha sigut un 4-0 al Llosa B. És a dir, que no és un equip tampoc que pugui clavar-li 10 gols, que seria, ostres, una autèntica barbaritat. Però bueno, el primer de tot, i crec que ho hem esmentat i anem a recalcar-ho fins que arribi este dissabte, és el fet de guanyar el Regit, aconseguir aquesta victòria i ja esperar, i com no pensar en que hem fet una gran tasca i una gran temporada, passe el que passe, David, que crec que això és vital per a tot el que és la família i la parròquia del Castelló de les Gerres. Entrenador, doncs moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bueno, no, abans de tot, vull preguntar-te una altra cosa. Com no? El tema de l'horari unificat. Per què no es fa horari unificat? Perquè a mi em sorprèn molt aquesta decisió.
1: Pues la veritat que no tinc ni idea.
0: És raro, m'estranya molt. No sé.
1: Jo ho esperava. A veure, jo després del partit vaig estar en contacte en la directiva, a veure si, perquè Federació envia correus explicant-ho sí. i a dia vaig tornar a preguntar ahir i no havien rebut res. Van cridar a Federació, ningú sabia res i, bueno, no ho sé. Per mi és, no sé com dir-ho, jo crec que és injust pel Castelló. Jo crec que haurien d'haver unificat els dos partits. Ara, guanyant-ho el dissabte, tindrem que anar al coll a veure què passa el diumenge. És que és un all, també, ahir. Sí. Perquè al final, jo crec que els xavals s'ho mereixen per lo que han currat esta temporada, per la promoció. Una segon volta espectacular, eh? Encara no hem perdut.
0: Clar.
1: Portem 13 victòries i 2 empats. 15 partits sense perdre. Entonces, jo crec que no fer la promoció seria un palo.
0: No, un palo.
1: Sí que és veritat que tinguem que guanyar. A veure, tinguem que guanyar, però si guanyem i no fer-la seria un palo.
0: Sí.
1: Jo crec que guanyant anem a fer-la, segur. Confie que anem a fer-la. Però no se sap. Esperarem el diumenge a veure a les 8 de la vesprà, que s'haurà acabat l'altre partit, a veure si som o no som de promoció.
0: Doncs tant de bo. Tant de bo fer-ho de promoció, la veritat. Ens alegraria moltíssim i tant de bo poder contar-lo el dilluns que ve. Entrenador, moltíssimes gràcies per atendre'ns i, com no, la major de les sorts per aquesta setmana.
1: Moltes gràcies a tu.
2: Y grabando.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: Dame más alegría.
3: Todo cama, todo para tu cama.
2: No tanto, intenta ser más acuoso.
3: Todo cama, todo para tu cama. Te lo podemos decir de muchas maneras, pero en Todo Cama tenemos todo para tu cama. Avenida Almach 56, Ontinyent.
4: Totes les vesprades, de dilluns a divendres, Ràdio Ontinyent obri la ventana de la Vall d'Albaida. Una ventana oberta a la informació, l'entreteniment i veure l'actualitat amb una altra mirada. La ventana de la Vall d'Albaida. Des de les 7:20 de la vesprada, amb Esteban Arroyo. Ràdio Ontinyent. Escolta'ns en el 89.5 de la FM i en radioontinyent.com. Cadena Ser, el poder de la conversa.

0: Son las 7 y 20, las 6 y 20 en Canarias. Sigue La Ventana aquí, en la SER.
1: Radio Ontinyent, Cadena SER.
2: Molt bona vesprada. La Ventana d'Ontinyent i la Vall d'Albaida. Estem en directe des de l'Olleria per contar com està realitzant-se una nova jornada de mobilització en defensa de l'educació pública. La manifestació ja ha arrencat des de la plaça de la Llibertat i recorre el principi de l'avinguda Jaume I en una setmana marcada per la vaga educativa, però també per les negociacions d'última hora amb la conselleria. Arrenquem esta ventana especial en directe des de la manifestació de l'Olleria.
1: La Ventana Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.

0: Efectivament, estem en directe des de l'Olleria. Podeu escoltar el so d'ambient, que és el que està passant ara mateix als carrers del municipi en una jornada marcada una setmana, dues setmanes ja porten de vaga educativa, però també, com deien, per les negociacions d'última hora amb la conselleria. Avui mateix s'ha presentat una nova proposta als sindicats que han sigut convocats demà a una nova reunió per donar resposta a les mesures plantejades. Mentrestant, la comunitat educativa continua mobilitzada reclamant millores salarials, reducció de ràtios, més recursos i garanties per al valencià a les aules. Esta és una de les accions convocades per l'assemblea de docents de la Vall d'Albaida. Anem a parlar amb ells, per exemple. Parlem amb Patricia Folgueras, ella és professora del CEIP Bonavista d'Ontinyent. Bona vesprada, Patricia.
1: Bona vesprada.
0: Primer que res, avui la conselleria ha presentat una nova proposta. Com valoreu esta proposta ara en calent?
1: De vergonya. La valorem de vergonya perquè solamente té un párrafo de diferència de la que ha proposat abans. I sembla que para la conselleria estem al carrer soles per una qüestió econòmica. I no estem al carrer soles per una qüestió econòmica. Estem al carrer per la dignitat de l'escola pública. Estem al carrer perquè estem cansats de no poder atendre al nostre alumnat. Estem al carrer perquè veiem totes les dies i s'anem en frustració perquè no tenim suficients mans per atendre la gran diversitat que tenim a les aules. Estem cansats d'escoltar retallades. Estem cansats d'escoltar que les plans d'edificant se paralitzen. Estem cansats de treballar en on els xiquets i xiquetes se les peguen les fulles als braços per la calor que fa. Estem cansats i tenim una consellera que no escolta. Tenim una presidència de la Generalitat que abans mira si era important aquesta negociació, que no s'ha plantat l'educació al carrer des de 1988, però el senyor president era més important estar en Gènova fent-se una foto que estar al costat del poble valencià, se suposa que tan vol i que tan defensa. Això per a nosaltres és vergonyós.
0: Gràcies, Patricia.
1: De res. Gràcies a vosaltres per estar amb nosaltres.
0: També anem a escoltar en directe la valoració de Montse Sempere, representant a la Vall d'Albaida i a la costera de l'Estep. Parlava abans amb Patricia Folgueras d'aquesta nova proposta que ha presentat aquesta avui la conselleria i que demà vos ha convocat als sindicats per a valorar-la. Teniu alguna esperança de que això solucione pronte?
2: A veure, nosaltres tenim l'esperança des de setembre, que va ser la primera vegada que vam posar això damunt la taula, val? I abans d'arribar a un acord ja hem fet públic que este PB necessita saber l'opinió de cada docent abans de decidir si signem o no i els motius per els quals estan d'acord o no. Però pensem que està encara molt lluny de les reivindicacions que portem fent tot el curs.
0: Per tant, la reunió de demà no serà decisiva.
2: Bueno, esperarem el resultat de la enquesta que farem al professorat, perquè entenem, nosaltres som un sindicat assembleari i entenem que la resposta l'hem de donar de manera conjunta.
0: Montse, avui tota la comarca s'ha traslladat fins a l'Olleria en una d'aquestes accions que esteu realitzant des de l'assemblea de docents de la Vall d'Albaida i els sindicats. Com valores la resposta?
2: Estem molt agraïts, de veres. Al final, el moviment assembleari ha fet que aquest moviment de mobilització arribi on els sindicats no podíem arribar. I aquesta coordinació ens permet això, crear sinergies i donar-nos suport més enllà de l'institut, no? Com bé dius, de la comarca i fins i tot intercomarcals.
0: Si demà no hi ha acord, aneu a continuar en el planning que hi havia, no? de mobilitzacions.
2: A veure, avui Marc Candela, a l'eixida de la mesa, el que ha dit és que anem a valorar si firmem o no l'acord i, a més, consultarem com seguim aquesta mobilització en cas que la majoria de participants elegisca que no signem aquest acord.
0: Gràcies.
2: A tu, gràcies a tu.
0: Doncs seguim així en directe des de l'avinguda Jaume I de l'Olleria. El que anem a fer ara és anar a per una pausa de publicitat i tornem de seguida així a l'Olleria.
3: Hija, ¿cuándo era tu cumpleaños?
4: ¿Otra vez, papá?
5: Si los olvidos se repiten, actúa. Pregunta a tu médico o farmacéutico por Sovenite, con una combinación única de nutrientes. Y si te preocupa la memoria de alguien a quien quieres, descubre nuestro test gratuito en tu farmacia. Sovenite. Preocuparte por tu memoria es dar el primer paso.
6: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent, Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
7: Del 13 de maig fins al 5 de juliol, el Museu del Tèxtil de la Comunitat Valenciana d'Ontinyent acull l'exposició Lluís Vidal Corella, crònica fotogràfica de la postguerra a València. Una impactant mostra impulsada per la Diputació de València amb prop de 200 imatges, moltes d'elles inèdites, des dels horrors de la Guerra Civil i la cruesa de la postguerra fins a la inquietant presència nazi a la ciutat de València. Descobrís documents i objectes originals d'un dels grans fotoperiodistes valencians del segle XX. Més informació al Museu del Tèxtil d'Ontinyent.
8: La Ventana, Vall d'Albaida. Esteban Arroyo.
0: Seguim en directe des de l'Olleria. En este cas, anem a preguntar a les famílies. Bona vesprada.
9: Hola, bona vesprada.
0: Com et diuen?
9: Diuen David.
0: David, estem veient aquestes negociacions que hi ha entre conselleria i sindicats. Et transmeten... confiança, esperança o continues preocupat?
9: No, en transmeten confiança, crec que plegarem a un acord i espero que no siga per molt de temps, perquè sí, cada dia que passa compta i es fa tot per un bé, i no és per el bé nostre tampoc, és per el bé dels vostres fills i filles. Volem una educació de qualitat i en valencià.
0: ¿Creus que la conselleria està escoltant realment a la comunitat educativa?
9: No està molt per la labor, però bueno, per això estan els sindicats ahí peleant i per aconseguir tot el que puguem.
0: Gràcies.
9: A vosaltres.
0: Doncs l'inici de la manifestació està arribant ja a la plaça Verge de Loreto de l'Olleria, on està previst que en finalitzar aquesta manifestació es llisga un manifest en esta mobilització, en este acte que, repetim, està convocat per l'Assemblea de Docents de la Vall d'Albaida juntament amb els sindicats dels centres educatius de la comarca. Recordem que no sols són els col·legis d'educació infantil i primària, sinó també els instituts, i s'han sumat també, com comprovàvem la setmana passada, a l'Olleria, alumnat i famílies que estem veient ara pels carrers de l'Olleria, que també es sumen a esta convocatòria. Anem a parlar amb més gent. En esta ocasió tenim així a una professora jubilada, però Anna Montpó, com veus aquestes accions i el que reivindiquen?
10: Han d'apoyar l'escola pública, si no és pobres, què? Si mos lleven sanitat, educació, què mos quedarà? Morir-se pel carrer i anar... I, o sigui, no tindrem dret a tindre puestos de treball dignes per als pobres? Tot serà per rics? Doncs pues no, no me pareix molt bé això, saps?
0: Gràcies. Més entrevistes que podem oferir en directe. Altre professor, bona vesprada. Esteban Navarro, bona vesprada.
11: Bona vesprada.
0: Quin ambient veus tu així ara mateix a l'Olleria? Conta-ho als oients de Ràdio Ontinyent.
11: Pues un ambient que fa falta, perquè tenim que fer pressió, siga com siga, perquè hem de lluitar sí o sí per l'escola pública, perquè és que cada volta van retallant-nos més, i arriba un moment ja que dius, ja està bé, i és el moment ara el que hem decidit ja dir prou.
4: teixina.
0: Creus que les mobilitzacions que esteu realitzant des de l'Assemblea de Docents i des de sindicats estan fent reflexionar a la conselleria?
11: Jo crec que sí. De fet, ja han baixat un poc els fums ixos que tenien de superioritat, i ja estan donant-se compte de que està tota la comunitat educativa en contra, i clar, evidentment que tenen que ja prendre mesures, perquè és que si no ja és de vergonya, jo ho tacharia de vergonya.
0: Moltes gràcies, Esteban.
11: De res, a vosaltres, per estar ahí.
0: Doncs seguim en directe, així ja a la plaça Verge de Loreto. Són les 7:31 minuts de la vesprada. Anem a preguntar a més professorat, en este cas, si no m'equivoque, professor de l'IES Vermellar de l'Olleria. El teu nom?
12: Miquel Lorente.
0: Miquel, què et diu? Què et diu el que estàs veient ara mateix?
12: Pues això bàsicament és el que portem acumulat des de fa molt de temps. De fet, han estat moltes les tensions administratives, tensions també podríem dir de caràcter social, i finalment també tensions de caràcter econòmic, que al remat han acabat esclatant, i s'han esclatat d'esta manera, de la manera més pacífica que hi ha, de la manera més racional i més coherent, que és dir que ja n'hi ha prou, i fer-ho d'una manera pacífica mitjançant una vaga indefinida que nosaltres plantegem, i plantegem ja no solament per el bé de la comunitat educativa del present, sinó també per a les comunitats educatives futures. De fet, això és l'educació no solament dels nostres fills i filles, sinó també dels vostres nets i netes.
0: Moltes gràcies, Miquel.
12: A tu.
0: Doncs, ara mateix, com dèiem, l'inici d'aquesta manifestació està ja a la plaça Verge de Loreto, i encara hi ha gent que està recorrent l'avinguda Jaume I. Tenim així un dels professors de l'IES l'estació, Josep Àngel Revert. Continuen les mobilitzacions a la comarca de la Vall d'Albaida, esperant, com no, aquesta resposta de la conselleria, no?
13: Sí, evidentment. Nosaltres esperem una resposta positiva de la conselleria, que demà, a banda de reunir-nos a les 5, va haver una predisposició diferent a la d'avui, que ha sigut una porta. I mentrestant nosaltres anem a mobilitzar-se en tots els municipis. Avui estem així, en esta convocatòria, demà estarem en Bocairent, visibilitzant la lluita per l'escola pública de qualitat, i en valencià, i per a tots i per a totes, i no anem a parar. I si no, el divendres que ve se'n tornarem a València, com vam fer el divendres passat, fent una altra manifestació històrica fins que vulguin signar el nostre acord.
0: Josep Àngel, hi ha equips directius de tota la comunitat valenciana que han decidit dimitir. Un d'ells és el vostre, el de l'IES l'estació. Hi ha més a la comarca de la Vall d'Albaida?
13: A veure, nosaltres, com a equip directiu, sí que hem presentat el procés per a dimitir si no s'arriba a un acord. Sí que hi ha altres centres d'Ontinyent i de la comarca que han començat el mateix procés. Primer s'informa el claustre, el Consell Escolar i la Direcció Territorial, presentant la dimissió, i ells ja decidiran el que fan. Tot això supeditat a un acord. N'hi ha molts d'altres territoris de la comarca, d'altres territoris del País Valencià. I això generarà un problema molt gran, perquè els centres, sense els equips directius, sempre sent operatius, la conselleria ha de nomenar nous, hi ha processos que no ixen, i això és la voluntat. La nostra voluntat no és abandonar els centres. La nostra voluntat és continuar sent equips directius en el centre. Però no podem fer-ho en aquestes condicions.
0: Moltes gràcies.
13: A vosaltres.
0: Esteu escoltant el so d'ambient en directe des de la plaça Verge de Loreto de l'Olleria. Anem avui a dedicar tota la ventana d'Ontinyent, la Vall d'Albaida, a aquest acte, a aquesta manifestació que està realitzant-se pels carrers de l'Olleria. Estarem en directe des d'ací fins a d'ací 5 minuts. Ens queden 5 minuts de programa, en el qual volem seguir escoltant a la comunitat educativa, als organitzadors d'aquesta manifestació, a famílies, alumnes, a veure si aconseguim que algun alumne es pronuncie en, sobre aquestes accions de protesta de tota la comunitat valenciana, però que nosaltres les vivim a través de Ràdio Ontinyent així a la comarca de la Vall d'Albaida. Com dèiem, esteu escoltant aquest ambient amb música, amb xiulits, amb frases de protesta així al municipi veí de la nostra comarca. Ara, tot seguit, va a llegir-se un manifest per part dels organitzadors d'aquesta manifestació. Com, al igual que la setmana passada, en la manifestació d'Ontinyent, que va recórrer els carrers, va recórrer des de la plaça Santo Domingo Martínez Baix fins a arribar a l'àrea 20, hi havia una banda de música que també està així a l'Olleria, una banda de música per finalitzar la manifestació, per acabar esta manifestació, per anar darrere de tota la manifestació amb una banda de música en la qual tots els integrants són professors i professores dels diferents centres educatius de la comarca de la Vall d'Albaida. No volem acabar este directe sense que els organitzadors i les organitzadores doncs envien un missatge, perquè no, doncs envien un missatge a tot el veïnat, a tota la comunitat educativa, a tota la gent de la comarca de la Vall d'Albaida en este nou acte que convoquen a un municipi de la comarca.

música festera no pot faltar també en un acte reivindicatiu com el que està celebrant-se així a l'Olleria en esta vesprada de dimarts, dia de 9 de maig. Doncs així, amb este so d'ambient que estem escoltant, anem a acabar aquesta retransmissió des del municipi de l'Olleria. Continua la ventana, continua la programació de la SER a través de Ràdio Ontinyent, Cadena SER. Gràcies, bona vesprada.

0: Hola, què tal? Molt bona nit. Benvinguts i benvingudes a Hora 25 Deport, així a Ràdio Ontinyent, així a la SER en aquesta jornada de dimarts. Avui és 19 de maig, avui toca fer-hi aquest repasset a tot el que és notícia a la Vall d'Albaida al plànol esportiu. Bueno, és un dia on tots i totes ja comencem a tancar el llibre de la temporada 2025-2026, sobretot pel que respecta al món del futbol, perquè arribem ja a les últimes jornades de competició per a la majoria d'equips de la Vall d'Albaida. Bueno, van a ser jornades per a alguns descafeinades, per a alguns jugant-se la vida. És un cúmul de coses, però sí que és de veres que l'únic equip del qual tenim que estar pendents si parlem d'aspiracions o objectius és del Castelló de les Gerres, l'equip comandat per David Fenollar, equip que estava en tercera valenciana i que a hores d'ara es troba en segona posició de la classificació, és a dir, en promoció d'ascens a segona valenciana. Bueno, l'equip del Castelló de les Gerres juga este cap de setmana davant la Geneta B. Jugarà dissabte, diumenge, l'Alcoyano B, que és el màxim rival. Estan empatats a punts i per la diferència de gols totals, el Castelló de les Gerres està per davant de l'equip del Collau. Bueno, són 7 gols, de diferència és que té el Castelló de les Gerres respecte a l'Alcoyano B. Hi hauria que guanyar i esperar que el filial Alcoyà no li estacara més de 8, 9, inclús 10 gols al Navarrés, que seria una cosa molt estranya. Bueno, així estan les coses a Castelló. Li hem preguntat a David Fenollar, a l'entrenador. L'escolten.
1: A veure, vam encara la teva setmana, era un partit clau. A veure, si nosaltres ja, després de tot el que havíem patit durant tota la temporada i seguim sofrint en tema de lesions, era una oportunitat d'or que ens havia posat el destí.
0: Totalment,
1: per poder
0: totalment
1: optar a fer algo gran, no? A fer algo gran en un club humilde que mai ho havíem vist això, la veritat, i mira, ho vam aprofitar. Quan jo vaig dir, el lema era matar o morir, vull dir, o guanyar és o ja s'havien acabat les opcions. Vam guanyar, seguim ahí, seguim vius, última jornada, i anem a veure el que passa. No, ja vos dic que el pròxim dissabte, pues, lo mateix. I si irem a matar, a guanyar el partit i a esperar el diumenge, a veure el que passa. No mos queda altra.
0: Bueno, també és un dia encetant-nos en la primera valenciana, ir ja escoltant les paraules de Roberto Carlos, l'entrenador del Llutxenta, després d'eixa derrota per 1-2 davant del Simat, que es fa quedar-se sense eixa promoció d'ascens. I pel que fa al Deportiu Ontinyent, ja saben, descansar, relax, de cara a l'última jornada de competició. Li toca l'Algemesí a la Puríssima per acomiadar-se d'una nova temporada que finalitzaran també en els jocs de salvació d'eixe grup tercer de la Primera Valenciana. Això es contava sobre este partit, sobre este últim partit del Deportiu Ontinyent esta temporada, Rafa Cebrián, el seu entrenador.
2: Bueno, pues un partit, l'últim ja d'aquesta temporada llarga, que hem parlat moltíssimes vegades, sí, que s'ha fet llarga, al final hem patit en molts trams de la temporada, però al final pues, hem aconseguit el nostre objectiu, com tu dius, en un pressupost molt baixet que el recolza a l'escola, al final som el futur de l'escola, al final, com vulguem dir, tots els xiquets volen arribar a jugar al nostre equip per a després passar a l'equip principal de la ciutat, i al final, pues, hem treballat bé en aquest tram de temporada, s'hem pogut salvar perquè al final l'equip ha estat unit i en les últimes setmanes pues, tots junts han pogut aconseguir l'objectiu, i bueno, ara despedir de la millor manera el divendres que juguem a casa contra el GMSI, despedir-se jugadors, despedir-se de cos tècnic d'aquesta temporada que ha sigut també, com diguem, llarga però bonica i emocionant, i intentar tancar-lo amb victòria contra un rival que és la nostra bèstia negra en aquestes dues últimes temporades i intentar treure-li 3 punts.
0: I si parlem d'acomiadaments durant aquesta temporada, ens anem de nou a la tercera federació, al grup 6è, on l'Ontinyent 1931 ha confirmat la baixa de Pablo Bonet per a la temporada 26-27. Ho fa després de 4 temporades. Campió de preferent, ascens a tercera federació i promoció d'ascens a segona federació. Un jugador, un central que ho ha donat tot, que sempre ha estat al capdavant de l'escut, de l'equip, que ho ha donat absolutament tot, i el que cal donar-li enhorabona per tot el treball realitzat a les files del conjunt ontinyentí. Això és el que escoltava el propi Pablo Bonet, en Ser Deportivos Ontinyent, la Vall d'Albaida, en el dia que ens ha contat com ha sigut eixe acomiadament. Escolten.
3: Bueno, al final el fútbol tiene estas cosas, es una decisión que nosotros acabamos la liga hace 10 días, y luego el jueves tuvimos cena, yo tuve la oportunidad de hablar con el míster y hablé con el presi también. Quería comunicárselo a ellos en persona, no quería decir nada pues por redes sociales o que se enteraran por ahí. Yo al final soy así, voy de cara. Y nada, se lo comuniqué que era una decisión un poco personal que tomaba yo, porque ya no por jugar más o jugar menos, sino porque, bueno, la situación también, vengo de dos temporadas duras, sobre todo esta última, ¿no? Sobre todo la pasada, porque claro, no jugué nada, estaba recuperándome de la lesión. Y luego también, pues bueno, la situación en casa, yo tengo una niña, ahora he sido papá otra vez, entonces, bueno, al final es. La tercera federación requiere un compromiso que yo, pues bueno, durante esta temporada, durante estas últimas temporadas, estaba dándolo todo, evidentemente, al 100%, pero bueno, pues hablándolo en casa no me había preparado para afrontar una nueva temporada, entonces no sé qué intención tendría el club o no, pero bueno, antes de nada quise decirles yo que mi intención era, pues bueno, rebajar un poco esa carga y ir de cara y así decírselo lo antes posible para que ellos también puedan mover ficha cuanto antes.
0: I de l'acomiadament, agafem aire i tanquem una nova edició de la 25 Deportes.
4: En la Val d'Albaida la hostelería no necesita un proveedor más. Necesita uno que esté siempre. En Dicomer, distribuidores oficiales de Estrella Galicia, Café Barcel y grandes bodegas, no queremos ser los más vendidos, queremos ser los más queridos, porque somos un equipo que responde. Dicomer, tu distribuidor de confianza.
5: ¿Crees que en Suinteco solo vendemos carretillas? ¿Y las transpaletas? ¿Las estanterías? ¿Compresores, envolvedoras y muelles de carga? En Suinteco tenemos todo para tu logística. Alquiler y venta de maquinaria. Asesoramiento en soluciones integrales hechas a tu medida. Suinteco. La logística bien hecha.
6: En l'Òptica de Paula continuem amb el 2x1 en progressius i monofocals. Sí, sí, has sentit bé. 2x1 en l'Òptica de Paula i recorda, pots finançar les teues ulleres sense interessos. Ens pots trobar en Ontinyent Martínez Valls 42. Vine, t'esperem en l'Òptica de Paula.
0: Bueno, i tanquem amb una valoració, perquè ha estat un cap de setmana brutal. Campionat d'Espanya de frontenis d'edat escolar a Ontinyent, també ese primer torneig OCB in Ciutat d'Ontinyent. És a dir, que hem tingut un cap de setmana en el plano esportiu per a repetir. I així ens ho ha explicat Ferran Gandia, el regidor d'Esports d'Ontinyent.
7: Cap de setmana molt complet de l'esport a la nostra ciutat. Centenars de persones acudiren a la campionat d'Espanya de frontenis escolar, participants de tota Espanya, junt amb molts familiars, van poder gaudir de les nostres instal·lacions i de la ciutat, que van deixar molt bones opinions i, el més important, la possibilitat de tornar a organitzar més campionats d'aquest esport en l'alça, que ha tornat a posicionar l'Ontinyent en el mapa de l'esport nacional. I, per altra banda, el primer torneig de bàsquet inclusiu organitzat amb la col·laboració de l'Ontinyent Club de Bàsquet. Un torneig del que l'Ajuntament es sent molt orgullós perquè ens ha fet veure i sentir que tot el món mereix una oportunitat i necessita i és capaç de fer esport. Un event esportiu que ha vingut per a quedar-se i que segur anirà a més.
0: La veritat és que ha estat un cap de setmana brutal. Per acomiadar-nos, us recordi que continua obert ese concurs per a triar el disseny del carnet de la temporada 26-27, una iniciativa que permet que els socis i socis presenten les seues propostes fins al 24 de maig, seguint les bases tècniques establertes per l'entitat. També contar-los i recordar-los que Ivan va debutar amb victòria en l'individual de Raspall 2026 al Trinquet d'Oliva en la partida de quarts de final del grup B contra Marraí. També que tenim grans resultats del CAU Ontinyent Estor Logística, Dénia, Eivissa i València, que demà explicarem en Ser Deportivos Ontinyent la Vall d'Albaida. I també que tenim un esdeveniment molt interessant. Este diumenge tenim la segona edició de la clàssica Ciutat d'Albaida. Diumenge, 10 del matí, amb eixida des de la plaça Major. I que el triatlet ontinyentí Tortolsa ha participat este cap de setmana en la Copa del Rei disputada a Àguilas. En la prova de relleus, el seu equip, el CEA Veterà, ha finalitzat en quinta posició després de la competició. Tortolsa té previst tornar esta setmana a la competició internacional en la Copa d'Europa que es celebra a Polònia. Gràcies per estar al nostre costat. Que tinguen una meravellosa nit. Demà a les 3:20, més esport en Ser Deportivos. Adeu.